0: Radio Caldas, 107.8.
1: Piantaos por el tango. Una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Radio Caldas, la radio que parla de tú.
2: Sabies que el 99% de la gent no arriba fins al final d'aquesta falca? És mentida. Però ara que ja hem fet el hook dopamínic i tenim la teva atenció, recorda, el mateix xaval pesat de sempre, un any més, a l'Hora Gusarapa. Aquest any, com a bon programa juvenil, passem els divendres al vespre, de 8 a 9. Què hi trobaràs? Una mica de tot. Portarem convidats, amigues, col·legues, donarem veu a les entitats, a les causes socials, l'educació i la gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gusarapa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
2: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
1: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
2: De Portes Endins, un programa en profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
1: Amb César Arquer...
2: I Montse Pellicer.
1: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
4: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes estem treballant.
5: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
6: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda, i crec que el Pi Margall és un carrer, doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
7: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
8: Us ve de gust fer safareig?
9: Us esperem cada setmana.
3: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
4: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
3: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
3: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
3: Cada dimarts, de 6:45 a 7 de la tarda.
0: A Ràdio Caldes.
3: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
3: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música. Let's go.

0: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la 1 del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La Pinta. Cada dilluns, 6:45. El programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: Cultura en Bealta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Xxxt, Cultura en Bealta.
2: El rellotge de Malta som tan així que no hem pogut quedar ni per fer una falga com Déu mana. Però us ho resumim en un moment. Els dimarts a les 7, whisky i les nostres coses, amb el Cesc Valls, el Roger Riera i el Ricard Jiménez. Roger, digue'ns ni que sigui per WhatsApp què penses fer al programa.
3: Però què preguntes? És una excusa per beure whisky i alguna merda més que farem.
2: I tu, Ricard?
4: Ens han renovat el programa i ara hem de pensar alguna cosa per aquesta temporada.
2: Jo vindré i els posaré pals a les rodes tot el rato. La mateixa merda de sempre.
5: Els dimarts a les 7 a Ràdio Caldes, rellotge de Malta.
3: Una merda així d'alta.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

Salutacions cordials una setmana més al programa Llargs i Curts, com sempre produït per l'emissora municipal de Sant Esteve Sarrovires i que el podeu escoltar a través de la xarxa de ràdios locals de Catalunya i sí, a través també de la vostra ràdio local. Anem a dedicar avui el programa al Sarda Show. Què és el Sarda Show? Doncs és una sèrie de recopilatoris d'àlbums que van editar la cobla contemporània versionant cançons de la tele, tant siguin de sèries com de dibuixos animats, com d'anuncis, entre d'altres. Avui toca un programa relativament curiós, ja que escoltareu aquestes cançons tradicionals de tota la vida en versió sardanista. De fet, hem començat en aquest dia d'avui amb una peça anomenada Galop Televisió, d'Agustí Serratacó i Costa. Són versions que, com dèiem, sentirem en versió sardana de moltes cançons. Podríem destacar, per exemple, no sé, ara mateix Els Picapedra, sí? Els Picapedra, que també s'ha fet una versió sardanista d'aquesta cançó, d'aquesta banda sonora de la pel·lícula, del clàssic. Entre moltes altres divertides que anireu sentint en aquest dia d'avui. Des d'ara i fins aproximadament 55 minuts de programa Llargs i Curts, el programa sardanista de la xarxa comença ara mateix. I ho fem amb una peça també curiosa, com totes les que escoltarem en aquest dia d'avui. Anem-la a ballar. Segurament aquesta us sona d'una sèrie japonesa de que es va començar a emetre més o menys cap a mitjans dels anys 80. Estem parlant d'aquella sèrie de dibuixos animats anomenada Bola de Drac. Doncs sí, se li ha posat aquest nom, Anem-la a ballar, i així sona. Ja veureu.

Què us han semblat aquestes peces? Curioses, oi? També aquesta segona era referent a una sèrie que es va emetre per TV3. Si no recordo malament, era aquella anomenada Nissaga de Poder, que també s'ha fet, com ha pogut comprovar, versió sardanista de la cançó. La Cobla Contemporània és la que es va encarregar de fer també aquesta versió. Una cobla on podrem trobar a la Maria Mercè Navarro, al flabiol, a Jeroni Velasco, Josep Maria Velasco, també als tibles, ara als tenors, Joan Benavides i Agustí Serratacó, trompetes, Lluís Pollina i Jordi Muñoz, al trombó, Fernando Velasco, fiscorns, Martí Villegas i també Eduard Coll, i al contrabaix, Xavi Castillo. És una cobla, doncs, que dirigeix Gerard Pastor. De fet, sempre el so ha acompanyat i subratllat l'evidència de la imatge. La televisió va permetre posar cara a allò que escoltàvem a la ràdio, o que de forma molt puntual els avis veien al cinema. L'invent de la tele va socialitzar la realitat. Alguns diuen que enriquint-la, d'altres minvant la capacitat d'imaginació dels oients o televidents. Avui les xarxes socials amplien encara més aquest debat. Podem veure o escoltar un programa de ràdio o de televisió a qualsevol hora, però i allò que dèiem d'imaginació, dels somnis, de les imatges que posem a determinats sons? Últimament es diu que allò que no es veu no existeix, i això no és cert. Proveu d'escoltar la música d'anuncis o de sèries de televisió sense veure'ls per pantalla. Ho sentiu i ho veieu, oi? Existeixen, oi que existeixen? Sense mirar-los físicament, els esteu imaginant. Els personatges, les situacions, tot se representa de forma clara i diàfana. De fet, el vostre cap els ha retingut per sempre més i només amb l'ajuda del so els reproduïu mentalment. I amb aquesta producció de la Cobla Contemporània, de fet, estem acostumats a la seva bona feina. L'efecte de les imatges que ens arriben per mitjà del so és genial. La televisió pública va fer parlar en català produccions audiovisuals provenients d'altres països, d'altres cultures. Seguint aquesta tàctica, les vam adoptar com a pròpies. La Cobla Contemporània, doncs, acaba aquest procés d'integració. Agafen les partitures, les arrangen a ritme i tempo característics de la sardana i, finalment, les interpreten amb els instruments més singulars del país. És l'exemple, són els exemples que venen a continuació. A veure si les endivineu de quines pel·lícules, sèries o anuncis doncs estan destinades. Primer, anem a escoltar una que porta per nom Gat i Gos, i després Petri Sardana. Aquesta segur que us sonarà millor.

0: Carles Miralpeix presenta Llargs i curts.
1: Aquesta idea ha sobtat, ha sorprès a més d'un jove. Són els que han crescut amb sons i imatges d'altres com a referència, com heu escoltat, Goku, Chin-chan, Batman, els Barrufets. Lluny de ser assidus de plecs o d'audicions, aquests joves ara exclamen: quina gràcia em fa! És el fruit d'una imatge i d'un so empaltat i el seu tarannà, i que amb les cançons d'avui us estem sorprenent, oi que sí? De fet, és la darrera edició del Sarda Show. El Sarda Show de la mà de la cobla contemporània. I, de fet, en aquesta gravació també es va comptar amb la col·laboració d'un dels humoristes catalans també més importants de l'època. Estem parlant del senyor Pep Plaza. Pep Plaza, doncs, va voler fer... Se'ls va oferir fer una introducció a l'inici d'aquest CD. I el senyor Pep Plaza, doncs, va acceptar. Sabeu que el Pep Plaza, doncs, és un humorista que imita a gent coneguda, com per exemple Matías Prats, Joan Pera, Boris Izaguirre, entre d'altres. Què us sembla si escoltem aquesta introducció, doncs, molt graciosa, que inclou aquest àlbum recopilatori, de la mà del senyor Pep Plaza?
2: Hola, sóc el convidat d'aquesta introducció. Esteu a punt d'escoltar el darrer disc de la cobla contemporània, que porta per títol Sarda Show TV.
3: Sí, senyor. Quan diu aquest xicot a l'OMS, és una cosa que està molt bé, això, les sardanes, una cosa, jo, aquesta gent, els amics de la cobla contemporània, fa dies que ho sé, no? En tot aquest disc que han fet, doncs, amb coses de pel·lícules, amb coses d'òpera, i està molt i molt bé. Us ho recomano, quedareu encantats, de veritat.
4: ¡Qué momento, por favor! Yo les recomiendo a todos y a todas este disco, que lo escuchen en sus momentos más íntimos. Es una maravilla de disco para compartir en la más absoluta intimidad.
5: Oh, a mi sempre m'ha agradat el Flabiol. Només escoltar-lo se m'ha posat la pell de gallina. Oh, quin disc més ben tret. Oh.
2: Interrumpimos la introducción para darles una noticia de alcance. Sarda Show TV. Nunca nadie tocó tanto la berra en tan poco tiempo. Efectivament, senyores i senyors, no s'ho perdin. Escoltin amb atenció, perquè és la sardana portada a l'extrem. Sarda Show TV, efectivament.
6: Hola a tots i a totes. És per mi un plaer poder estar en aquesta introducció de la cobla contemporània, amb aquest darrer disc, un disc interessant, un disc que, si us lleveu d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, us ajudarà a passar el dia amb moltíssima, moltíssima, moltíssima energia. Escolteu.
7: Amics. Amics i amigues, gent que escolteu aquest disc de la cobla contemporània, una gent entranyable que fan de la sardana una mica més propera per a tothom. Escolteu aquest Sarda Show TV. Si tu l'escoltes un poc per aquí,

0: Jaffa. Nois, puc o no puc? Gràcies. Si em despisto, no parlo. Soc el Pep Plaza i vull felicitar molt especialment a la Cobla Contemporània pel seu darrer treball i a vosaltres només dir-vos que gaudiu d'aquest nou disc.
1: Doncs sí, han sigut les invitacions. Albert Om, Jordi Pujol, Boris Izaguirre, Joan Pere, Matías Prats, Lluís Canut, Pep Guardiola, Lluís Llach, Tomeu Penya i doncs ha sigut l'inigualable Pep Plaza. El que feia doncs la presentació d'aquest àlbum, d'aquesta darrera edició del Sardà Show 8, editat el 2013. Doncs bé, escoltem més versions sardanistes d'aquestes sèries, d'aquestes pel·lícules, d'aquests anuncis, i ara us volem deixar amb dues peces que, en primer lloc, Bob Chang, ja la reconeixereu, del Chin Chan, i Batman, Quin temps fa.
2: Esteu escoltant Llargs i curts, el programa sardanista de la xarxa.

Aquest Sardà Show és fer de la sardana una festa. Sovint, en les actuacions de la darrera sardana, els de la contemporània coreografien i animen al final de festa. De fet, es poden trobar barrets, disfresses, bombolles, pilotes de platja, confetis, globus de diferents dimensions, amb l'ànim doncs d'innovar. La música sempre és el fil conductor amb el qual s'engresca a tot el públic. Una genial idea que avui doncs compartim amb tots vosaltres. Les versions sardanistes de moltes cançons que segurament heu escoltat moltíssimes vegades a la televisió.

El programa sardanista de la xarxa, una producció de ràdio Sant Esteve Sarrovires i que podeu escoltar a la vostra ràdio local. Més versions, més cançons curioses, més sardanes curioses en aquest dia d'avui. Anem a escoltar Mans a l'aire i La vella picapedra. Segur que us sonaran. Martí Villegas i Pons i també Robert Agustina i Busquets són els creadors d'aquestes peces que ara mateix escoltarem. Sarda Show.

De fet, l'any 2007, Mans Unides, la ONG i la Cobla Contemporània van arribar a un acord de col·laboració. I és que els guanys de la venda dels enregistraments dels discos compactes anirien destinats a assolir una part del finançament de projectes humanitaris pel Tercer Món. En tots els enregistraments de la Contemporània, de forma ben visible a la seva portada, s'ha reflectit aquesta col·laboració amb el logotip de Mans Unides i el missatge de Cobla Solidària. I amb aquest àlbum, el que avui hem repassat, esperem que us hagueu divertit moltíssim. Amb el Sardaxou 8 de la Cobla Contemporània. I tornem la propera setmana amb d'altres sardanes, d'altres compositors, d'altres cobles. La propera setmana, aquí, a la vostra ràdio local. Ens acomiadem i ho fem amb el Doraemon i els Barrufets. És aquesta versió que també van fer els contemporanis d'aquestes sèries de televisió. Doraemon i els Barrufets. Tornem la propera setmana. Salutacions del Carles Miralpeix un dia més a les vies de so i també a la locució. Adeu-siau.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
2: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
3: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
4: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
5: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
6: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
7: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
8: Es maten a totes.
7: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
9: Ara pujarà el preu de la llet.
7: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
10: Queda un any, un mes i 13 dies.
11: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
12: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
13: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
14: Enigmes i misteris del nostre món.
15: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
16: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
15: A Ràdio Caldes.
17: I radiocaldes.cat.
15: Presentat per Josep Cozar.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
13: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes. Són les 10.
1: Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: 17 escons, un programa per repassar i conèixer la història política i ciutadana de Caldes a partir de les primeres eleccions democràtiques del 1979. Dirigit i presentat per Pepe Santos. Els dijous a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
3: S'ha de comprar entrada.
4: No és gratuït, això.
2: Molt em temo que no, senyor.
4: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
2: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
1: La taquilla.
2: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
1: a Ràdio Caldes.
2: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Una temporada més amb el Jordi Graví
2: i en Ferran Devesa.
1: De debò, que no hi ha una altra solució?
2: Miri, va, colis, però dissimuli.
4: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

dissabtes i diumenges gaudeix de la fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar sona a Ràdio Caldes.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
1: I de quatre caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc...

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Torna Líders a Ràdio Caldes. Arriba la tercera temporada d'un espai on parlem de persones, de projectes, de reptes, però sobretot de les històries que hi ha darrere de cada líder. Persones que han decidit fer un pas endavant, que s'han reinventat, que han superat obstacles i que tenen molt a explicar. Líders a Ràdio Caldes, una nova temporada amb noves veus, noves converses i moltes històries que mereixen ser escoltades. Perquè liderar no és només arribar lluny, és atrevir-se a començar. Engega la tercera temporada de Líders. Escolta'ns els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Busques bona música?
3: La tens al Jazz and Blues Club.
2: Un programa realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Apunta el millor bebop, swing, boogie-boogie, blues,
2: John Coltrane, Duke Ellington, Sarah Vaughan
3: i molt més al Jazz and Blues Club, tots els dimecres a les 8 del vespre.

0: bon dia, benvinguts i benvingudes al municipal de les Cremades de Caldes de Montbui en el partit que enfrontarà el Club de Futbol Caldes, el Sant Cugat Club de Futbol. Primer partit de la temporada 2026-2027 del grup 1 de Primera Catalana i que us explicarem des del 107.8 de Ràdio Caldes en el partit que avui. Aquesta serà la cinquena temporada consecutiva dels Blaugrana a Primera Catalana després d'aconseguir una lluitada vuitena posició la temporada passada havent flirtejat amb el descens durant diverses jornades. És per aquest motiu que el tècnic José Luis Duque ha volgut donar un tom al projecte calderí amb 14 cares noves i dos jugadors ascendits del filial, una revolució que esperem doni els seus fruits a partir d'avui. Al davant tindrem avui el Sant Cugat, un dels clàssics de la categoria i un nouvingut al grup, ja que l'any passat va ser el tercer classificat del grup 3 de Primera Catalana, quedant-se a les portes de lluitar per l'ascens a Lliga Elite. En la jornada d'ahir dissabte es van donar els 4 primers resultats de la jornada, amb el 1-2 de Can Giver i la Juventus Lloret, el 0-0 entre Granollers i Torelló, el Lloret 2 Palamós 0 i el quart 5 Premià 0, que és de moment la golejada de la jornada. En aquesta jornada de diumenge, doncs, amb bon temps a la zona de la Torre Roja, amb molta calor, on el Caldes ja ha donat alineacions. Per part dels blaugranes jugarà Roger a la porteria, Xahi, Oriol, Ilias, Eloi, Jou, Martí, Mora, Arnau Bonet, Anouar i Anouar. A la banqueta tindrem Aleix, Àlex, Llauradó, Camunyes, Marçal, Maude, Manel, Gerit i Pedro. L'equip ha entrenat per José Luis Duque. Per part del Sant Cugat, a la porteria tindrem a Guillem, Lamin, Sané, Marc Arnau, Alejandro, Òscar, Marc, Hugo, Iván Sánchez, Ángel Pomar, Sergi, Didac i a la banqueta Roger Barrera, Pablo Flores, Marc Rodríguez, Guillem, Eric, Abodra, Alexandra, Llu Medina i Marc García. Aquestes són les alineacions que presentaran els dos equips quan ara comencen a sortir ja els jugadors d'Alcaldes després de la pertinent revisió dels col·legiats i surten amb un equip de base els quals els acompanyaran al centre del camp. Alcaldes, com dèiem, força renovat, que de moment esperem que aquest nou projecte de capitanejat per José Luis Duque sigui una realitat. De moment no hi ha gaire ambient a la grada, una cinquantena de persones. Segurament, amb el dia que fa, la gent haurà aprofitat el dia per fer d'altres coses. 2 minuts perquè arrenqui aquest partit. Encara no ha sortit del terreny de lloc el Sant Cugat, que ho farà en breu. Surt ara el seu tècnic, el tècnic que coneix bé el que és Caldes de Montbui, ja que és molt proper aquí a la ciutat. Comença a sortir el cos tècnic ara, ja està acabant les revisions del que ha de ser aquest 11 inicial del Sant Cugat. Com dèiem, un dels equips més experimentats en aquesta categoria, dels equips que a Primera Catalana té només solera, que porten més anys seguits, i veurem aquest derbi de Vallesos. Un minutet només, encara ja ha sortit el Sant Cugat al terreny de joc per fer aquesta sacada inicial. Molta, molta expectació per part dels directius calderins, que són aquí a prop. Ara podem escoltar a tots els jugadors que estan allà al costat. Surt també al terreny de joc al tècnic local, José Luis Duque. En breu saltaran al terreny de joc dels dos equips preparats. La tripleta arbitral. I en breu donarà començament aquest partit entre el Club de Futbol Caldes i el Sant Cugat Futbol Club. Salten ja al terreny de joc els jugadors en fer el repartiment de camp i de possessió. Quan són les 12 en punt del matí d'avui diumenge, d'aquesta primera jornada del grup 1 de Primera Catalana. Recordem, ja es va iniciar ahir, com hem dit, amb diversos resultats, com la victòria visitant de la Juventus Lloret contra el Camp Gibert en el derbi gironí, l'empat a 0 entre Granollers i Torrelló, i la victòria del Lloret per 2-0 al Palamós, i la golejada de moment de la jornada del quart per 5-0 en front del Premià. Saluden els jugadors. Es faran ara les fotos pertinents dels capitans i alcaldes, que ha fet aquesta sortida amb uns 8 nens que ara abandonen el terreny de joc, tornen cap a dins ara per fer-se la foto amb el primer equip i tornen a marxar. Sembla que no se n'ha entès gaire. Ara tornen a entrar aquests 100 nanos de la base, que no sabien ben bé com havien de fer la foto. Ara el Caldes està fent la foto, el Sant Cugat ja ha acabat. El Sant Cugat, que jugarà en punta amb Marc Ruano, un davanter molt perillós, un davanter procedent del Mercantil, que del Mercantil va debutar a Primera Catalana, Segona Catalana amb la Unió Esportiva Castellà, i després de 4 temporades va fitxar l'any passat pel Sant Cugat. Un davanter perillós, ràpid, i que garanteix sempre un mínim de 10 gols per temporada. Serà canviant ara de camp els dos equips. El Sant Cugat jugarà a la porteria que dona a la plaça Taunumstein, no, complicat de dir a vegades, i el Caldes defensarà la porteria de la banda de la Comunicació Caldes. Així que arrencarà en uns segons aquest partit. Serà pilota pel Caldes en aquesta primera possessió. Serà Martí qui la toqui el primer cop, i té al costat el capità Arnau Fortuny. Les últimes comprovacions de la tripleta arbitral, que xiularà en breu. Es miren les banquetes, tothom els petos, sembla que dona l'okay. S'ho estan pensant una miqueta. I xiula, aquest xiulet inicial del primer partit de la temporada. Pilota pel Caldes. Pilota enrere per Roger, que l'envia al mig del camp. Juga cap a la banda, cap a Txahi. Recupera el Sant Cugat. Juga al centre del camp, joc ràpid de moment. Pilota enrere. La tocarà Roger de nou, que l'agafa amb les mans. Els jugadors del Caldes que busquen la calma, perquè aquests primers segons han estat molt ràpids. El Sant Cugat pressiona molt a dalt, recupera en defensa el Sant Cugat. Ara és la defensa del Caldes, que l'envia al mig del camp. Pilota pel Sant Cugat, joc massa ràpid. Per la pilota el Sant Cugat, recupera el Caldes. És Oriol i envia la pilota cap a Roger. Roger, pilota llarga cap al mig del camp. És possessió pel Caldes, recupera el Sant Cugat i torna a perdre. Pilota al mig del camp, que se'n va per la línia de banda. Pilota pel Sant Cugat. Uns primers minuts molt moguts. segurament en aquest primer minut s'estirarà una mica més aquest estil de joc, perquè tothom comença la temporada amb moltes ganes i serà complicat que vagin al ritme els primers 5-10 minuts fins que es normalitzi una mica i algun equip prengui la iniciativa. De moment, pilota a la banda pel Sant Cugat, la fiquen dins de l'àrea, remat, atenció, remat, el primer remat del partit, de cap del Sant Cugat, i Roger l'ha aturat sense gaires problemes. Juga a la banda amb Chahi, que se'n va al mig del camp, torna la pilota per Yu. Yu canvia la banda, li torna la pilota a Yu, el número 6 del Caldes, li demana a la banda a Chahi, però és Oriol qui té la pilota, que endarrereix cap al porter Roger. El Caldes estan buscant espais, envia Roger la pilota fora, directa de banda a la banqueta, on estan els de José Luis Duque. És possessió pel Sant Cugat, que posa la pilota en joc. Recupera el Caldes. És Bonet qui té la pilota. Reclamen fora del Sant Cugat i finalment l'àrbitre principal dona la pilota al Caldes. Pilota en defensa al Caldes és Ilias. Ilias cap al centre, cap a l'Oi. Cap a Oriol, perdó. Oriol torna ara sí a l'Oi, i a l'Oi a la zona de tres quarts per Bonet, que endarrereix. Pilota llarga buscant l'extrem calderí. Treu la pilota al Sant Cugat i l'àrbitre xiula falta. Falta del capità Fortuny. Pilota pel Sant Cugat quan estem al minut 3. Posa el Sant Cugat la pilota en joc. La defensa cugatenca que canvia de joc a la seva banda dreta. Intenta escapar-se Sant Cugat. És pilota per l'extrem cugatenc, el número 20, Ivan. Pilota pel Caldes, fora de banda. La posarà en joc a Chahi. Hi ha una pilota llarga que a la zona de tres quarts que no arriba Arnau Fortuny. És ara a Chahi a l'extrem. Juga a Manuar, que li torna la pilota i ha marxat fora. Serà possessió al Sant Cugat.
1: Serà la pilota en joc Hugo González del Sant Cugat. Talla la defensa calderina, talla Yu per Ilias, per Eloi, perdó. Envia a l'extrem que no ha pogut arribar a Noir. Arnau, pilota llarga cap al centre, cap a Arnau. La té a la zona de tres quarts a l'Aji. Endarrereix cap a Llu. L'envia al centre del camp, cap a Eloi. Penja la pilota, arribarà sense problemes al porter del Sant Cugat, Guillem. Estan demanant des de la banqueta d'alcaldes el canvi de ritme al seu entrenador a les puntes. Treu pilota llarga, que gairebé anirà a parlar al porter Roger, el porter calderí, que controla amb els peus. Se li acosta Marc Ruano, que no entra a l'àrea, finalment. Està mirant com obrir el joc, pilota cap al mig del camp. reforçat el Sant Cugat, però manté la possessió Yu. El jugador que més està entrant en joc del Caldes. Torna Yu a tenir la pilota. Obre cap a la banda, cap a Atsahi, que s'escapa per velocitat. Posa la pilota, no arriba Moja. Era un bon passe, però massa accelerat i no ha pogut arribar. El davanter Calderí recupera el Sant Cugat, que surt amb problemes sota la pressió del Caldes. És ara la defensa cugatenca qui la té, demanant calma també. Estan sent uns minuts una mica accelerats. S'estan veient pilotes llargues. Recupera el Caldes al mig camp. Moja endarrereix. Arriba Oriol, lateral Oriol, canvia la pilota cap al porter Calderí Roger. Es refusa, pilota cap al mig camp. Dos tocs de cap, recupera el Sant Cugat i torna a recuperar la possessió el Caldes, que refusa la pilota. I si no surt la pilota per banda, recuperarà la possessió el Sant Cugat, el seu número 21. Sergi Martí. El seu ataca Sant Cugat, prova el xull. Llunyà, el número 6, Alejandro, molt desviada a la dreta de la porteria de Roger. La pilota pel Caldes, pilota que servirà des de la porteria al porter Roger. Molta calor aquí a la zona de les cremades. Molt bon matí, massa calor fins i tot per ser el moment del setembre que estem. Diu el Caldes, si la falta l'àrbitre sobre Moja, que ha baixat per recuperar la pilota a la zona de tres quarts del seu camp. Posa la pilota en joc Oriol cap a Eloi. Eloi obre la banda, li retorna la pilota, torna a enviar al centre. Teva meva entre Oriol i Eloi, al centre de la defensa. Penja la pilota Oriol, cap a ningú, arribarà sense problemes el porter Guillem de Sant Cugat. Finalment és el defensa Hugo González. González, que camina, marca jugada davant la pressió de Martí. Canvia de central, li torna la pilota al mateix central. Compta aquesta errada defensiva que ha acabat refusant el porter Guillem, i amb la pressió de Noir, del Calderí Noir, que a punt els ha estat de costar un ensurt. Juga a l'extrem Anuar, que centra la pilota, refusa la defensa cugatenca. Surten amb molts problemes Marruano, que ha obert la pilota, la torna a rep Marruano a la central, però la defensa calderina amb Eloi ha recuperat la pilota. Torna a marcar jugada al Caldes, jugat des de la banda. S'ho pren amb calma el Caldes, no ho veuen clar, volen jugar la pilota amb la pressió molt alta del Sant Cugat. És Oriol qui la juga cap a Eloi. Eloi obre a la banda, està jugant molt el Caldes per la banda, per la seva banda esquerra, la banda que dona a la zona de les banquetes. Canvien ara cap a Oriol, que penja la pilota una altra vegada cap a l'esquerra. És Moja qui intenta centrar la pilota, recupera el Sant Cugat, que refusa la pilota cap al mig del camp. Recupera el Caldes la pilota, torna als peus de Roger, obre cap a Yu. Busca l'espai d'Arnau Fortuny, davanter centre. rebut la pressió del central
0: visitant.
1: Penja ara la pilota cap a l'extrem. Arriba controlant centre. Centre de Sant Cugat. I pilota que ha anat fora. Fora de banda a favor del Caldes, que posarà la pilota en joc. S'atura el joc ara, no sabem, el jugador de Sant Cugat aprofiten per veure, hi ha un jugador d'alcaldes estès a dins de l'àrea, segurament haurà sigut la topada amb algun davanter del Sant Cugat. No podem veure ara mateix qui és el jugador que està estès a terra. Està el servei massagista d'alcaldes atenent-lo. Segurament haurà estat una topada en la jugada anterior quan ha centrat en perill el Sant Cugat. No hem vist cap falta, que falta que s'hagi pogut produir durant la jugada, perquè era una pilota penjada. Ara el veiem, el número 4 d'alcalde, Silias. S'aixeca, li tiren aigua per sobre. Aquesta aigua que a vegades fa miracles. Sembla que es reiniciarà el joc. De moment aquí a les cremades aturat el terreny de joc Ilias, més pertinent de demanar entrada ara a la tripleta arbitra. Joc aturat, minut 13 de la primera part, Caldes 0 Sant Cugat 0. Possessió en pilota de banda pel Caldes. Serà l'àgic molt actiu també en aquests primers minuts, aquests 13 primers minuts de joc. Molt actiu per la banda dreta. Xiula l'àrbitre i posarà la pilota en joc al Caldes. Prova d'enviar la pilota cap a Martín, a la perd. Xiulen falta del Caldes, falta sembla de Bonet, sembla que assenyala la falta de Bonet a la zona de tres quarts del camp del Caldes. Pilota fora, estan demanant la pilota que ha marxat fora just davant on estem retransmetent aquest partit. El 14 ja, sembla que hi hagi molta pressa per iniciar aquest joc. Serà pilota pel Sant Cugat. Estan el número 6 Alejandro i el número 8 Didac González. Serà González, sembla, no? És finalment Alejandro qui penja la pilota, buscant el remat. Atenció, la pilota que l'atura Roger, una pilota que es podia enverinar, una centrada en perill. Finalment ha pogut resoldre el Caldes. Hem vist fins ara pocs xuts de porta en aquests primers 15 minuts. Aquí les cremades, encara els equips s'estan mesurant-se l'un a l'altre. El joc està sent molt ràpid, un joc molt vertical dels dos equips. Que serà segurament, com dèiem a l'inici, la tònica d'aquests primers minuts en aquest primer partit de la temporada pel club de futbol Caldes, aquest debut del grup 1 d'aquesta 26-27. Atenció, un xoc entre dos jugadors que han saltat, que ha assenyalat la falta
0: d'alcalderia Lagi, que ha topat amb el Gran Sánchez del Sant Cugat, ha topat en el salt per refusar la pilota amb el cap. Ha sigut la falta del defensor calderí. La pilota pel Sant Cugat. Xiula l'àrbitre. Serà en joc la pilota al Sant Cugat. Sergi Martínez canvia la pilota pel seu company Ivan Sánchez, que ha caigut, objecte de la falta. Ivan Sánchez, que endarrereix cap a Ángel Pomar. Penja una pilota llarga. Ivan Sánchez arriba, atenció, dins de l'àrea, centra la pilota. I el xut de Ruano, que ha refusat. Roger, el primer xut clar del Sant Cugat en aquests primers minuts sobre de Marc Ruano, el davanter centre visitant. Ha pogut refusar Roger, la pilota ha anat fora i serà córner. El primer del partit, córner pel Sant Cugat. Córner que servirà el visitant Didac González. El porter treuen curt cap a Ruano. Ruano que li torna la pilota, que la penja, es passeja per la línia, per la línia, atenció, que xuta el Sant Cugat. Hi ha hagut un refús de la defensa calderina, ha estat a punt, amb molt bona oportunitat la segona més clara d'aquest partit que portem, i pilota llarga que arribarà cap a Arnau Fortuny, el capità del Caldes. És banda a favor dels blaugranes, pilota pel Caldes. I traurà a l'Agi, molt actiu, com dèiem, amb aquesta banda dreta, aquest lateral que es suma en tots els atacs com a, gairebé com a extrem. Serà pilota en un bon joc, just al davant de l'àrea rival. Serveix, la pilota de nou li torna, que la penja. Penja la pilota cap a ningú i serà la defensa visitant, serà Marc Arnau, i té la pilota i torna a penjar la pilota, que és el que estem veient en aquest partit, moltes pilotes penjades. El Smart Ruano que cau al cercle central, l'àrbitre diu que no és falta, era la Llu qui ha recuperat la pilota. Jugada d'atac del Caldes dins de l'àrea, pilota penjada, i atenció al gol, eh? El punt del gol del Caldes, ha sortit un pam per sota, per sobre del travesser, amb la rèplica calderina i el primer xut de perill del Caldes. Ha replicat molt aviat el Caldes aquestes dues ocasions dels cugatencs. En aquest minut 19 de joc no hi ha un dominador clar, els dos equips molt verticals en l'atac, però no hi ha un dominador clar al centre del camp. Els dos equips estan optant quan el Sant Cugat tornava a atacar, i ha sigut Eloi qui l'ha enviat fora, per sobre de la piscina fins i tot. La pilota pel Sant Cugat. Continua aquí molta calor. No sabem si a aquestes alçades hi haurà pausa per hidratació, però seria bastant recomanable. Ara, en 5-10 minuts, veurem si la tripleta arbitral estima aquesta, fer aquesta pausa d'hidratació. És el Sant Cugat qui té la pilota al mig del camp. Hugo González, que l'envia cap al seu company Ivan Sánchez. Endarrereix. És l'eix de la defensa a la zona de tres quarts. Volen cap a la banda. Està reculant metres amb la pressió calderina. Atenció, Arnau Fortuny, que ha buscat l'errada del defensa central, però no ha pogut arribar aquesta pilota, que finalment ha refusat el porter visitant. Cau, ara reclamen falta un jugador calderí. quan inicien un nou atac a Alcaldes. Per la banda és Anuar, que prova el xut, refusa la defensa, recupera Alcaldes i refusarà, provarà el xut des de fora en aquesta recuperació a l'Agi, molt creuat del lateral dret, que ha vingut al centre just una mica abans del cercle central per enviar la pilota creuada a la dreta del porter. És pilota de porteria pel porter visitant Guillem. Estan notant els jugadors aquest desgast per la calor que fa. Jo crec que ningú s'esperava un molt bon dia com aquest en aquest partit. I és pilota pel Sant Cugat a la defensa. No Fortuny, el capità, que està molt avançat per pressionar la sortida d'aquesta pilota, per provocar problemes i que hagin de penjar les pilotes i perdre-la, com està fent ara gràcies a la recuperació del calderí Moja. Canvia la pilota enrere cap a Eloi. Eloi al centre de la defensa, li arribarà la pilota Oriol, que li torna a Eloi, que la penja, anant fora de joc que havia vist el meu Fortuny. Allà no ha anat ni a buscar la pilota, s'ha creuat cap a la zona central perquè era fora de joc clar. Final, pilota fora de porteria, serà possessió pel Sant Cugat. Volia servir la pilota amb la mà el porter visitant i li han dit que no, que havia de fer, evidentment, fora de porteria l'ha de fer amb el peu. I la pressió d'Alcaldes, dos jugadors dins de l'àrea. Sant Cugat sembla que té problemes per treure la pilota des de la porteria. Recupera Alcaldes en defensa. És Llu, que rep una entrada, no xiula en res. L'àrbitre dona la llei de l'avantatge d'entrada Arnau Fortuny, que busca la pilota, entra a l'àrea, perd la pilota davant del central Sergi Martínez. Ha recuperat el Sant Cugat, que ha tornat a perdre la pilota. Les Alcaldes, qui la refusa des de la defensa, per la defensa del Sant Cugat. És el porter Guillem qui té la pilota ara mateix. Obre cap a la banda esquerra cugatenca, que torna la pilota cap al cercle, cap a la zona central. La pressió calderina és molt forta, això a mesura que passin els minuts també suposarà un desgast pels de José Luis Duque. De moment sembla que estan guanyant aquesta faceta de joc, aquesta faceta de la pressió i evitar que surti en pilota controlada al Sant Cugat. Ho fa moltes presses, serà falta al mig del camp de Moja sobre el Sant Cugatenc Ivan Sánchez. Posa la pilota en joc al Sant Cugat, al mig del camp. Una altra pilota penjada cap a la banda, cap a on està el seu nou, el seu número 9. Finalment sembla que serà cercada de corner, finalment corner. Pilota pel Sant Cugat. Sembla que havia estat fora de banda, però finalment votarà el segon corner pel Sant Cugat. Ho fan en curt. És Ruano qui té la pilota, l'envia cap al darrere, cap al lateral, atenció al remat de cap, sense problemes. El porter Calderí Roger és a l'Agi, puja la pilota per la banda, s'atura just al mig del camp abans de creuar la línia al mig del camp i perd la pilota. És el Sant Cugat a l'extrem qui té la pilota, que xoca contra Oriol, on en falta. Es ha xocat a l'extrem cugatenc i Òscar Retxe. I serà la pilota pel Caldes, que servirà de porteria. Roger, que mira el joc. Pilota llarga cap al mig del camp. És Arnau Fortuny, que no arriba. Refusa Marc. Arnau. Cap al Sant Cugat. Recupera el Caldes. És Sant Oguard. I li treuen la pilota i queda estès. S'aixeca ràpid. Bonet era el que estava al terra. Serà la pilota fora de banda pel Caldes, just al mig del camp. Serveix per Arnau Fortuny i perd la pilota en la mateixa banda, en el mateix metre des d'on s'han tret. Perd la pilota del Caldes, és la defensa del Sant Cugat qui té la possessió. Molta calor, com dèiem, aquí a les cremades, minut 27 de la primera part. I possessió pel Sant Cugat. Demanaven una falta al mig del camp, recupera el Caldes, que penja una pilota. Arriba a l'Agi, que li deixa la pilota a Martí. Martí cap al centre del camp, cap a Lluc, que a punt de perdre la pilota, canvia cap a l'esquerra, penjarà la pilota al Caldes, però perd la possessió. Sembla que moja, recupera en defensa el Caldes, és Oriol al cercle central. Oriol cap a Maja, demanen calma els jugadors calderins. Han guanyat uns metres i ara la defensa s'avança cap al mig del camp per iniciar aquesta jugada. És Ju cap a Moja, intenta ficar-se entre tres homes del Sant Cugat, però no perden la pilota. És Martí a l'extrem. Reben una falta, rebut una falta anuat, demanava la falta, l'àrbitre no l'ha estimat així perquè era just a dins de l'àrea. Aquest penal és difícil de l'assenyar, molt fluixet, estat els dos de la seva banda. És pac que formatge. Això ataca ara el Sant Cugat, pilota penjada pel remat del número 6, Alejandro, que ha marxat fora. Pilota pel Caldes, cap al mig del camp. És Moja qui la juga cap a Lluc, al cercle central del seu camp. Martí, la pilota que la torna cap a Eloi. Eloi cap a Lluc, encara al seu camp, busquen iniciar la jugada, obrirà la pilota cap a Oriol, té la meva amb Lluc, que li torna, la penja cap a l'Agi, que entra a l'àrea, atenció, no, que ha entrat a l'àrea, ha caigut, no era res, ha anat molt bé la defensa. La defensa visitant amb Hugo González, que ha recuperat aquesta pilota molt perillosa a l'Agi, que ja entrava cap a dins, cap a l'àrea petita pràcticament de la porteria visitant. De moment sense, excepte les dues ocasions del Sant Cugat i una del Caldes, que ha marxat per sobre del travesser, no hem vist gaires ocasions més de perill. Atenció a la pilota, que la posava Anuar. Anu, que li enviava a l'Agi, que fins i tot arriba a les posicions de davanter centre, tot i ser al lateral dret del Caldes. Molt actiu, potser juntament amb Lluc, els dos jugadors més actius del Caldes en aquests primers 31 minuts.
1: recupera Maja. Falta prop del cercle central. A la dreta del cercle central, falta sobre Moja. Una falta perillosa. I estan Arnau Fortuny i Martí al davant de la pilota. No sabem qui serà qui finalment executi aquesta falta. Una falta que pot ser molt perillosa. Sembla que serà finalment Martí qui xutarà aquesta pilota, tot i que també està al davant de la pilota Moja. Es col·loca la barrera visitant del Sant Cugat, que avui vesteix de blanc, quan normalment ho fa de roig i negre. Samarreta vermella, pantaló negre. Atenció al xut, molt ben dirigit. El xut de Martí, que s'ha desviat per ben poc, per sobre de la porteria visitant, defensada per Guillem. Quan ara sí, sembla que es farà la pausa d'hidratació al minut 32. Han trigat a fer-la, ho han pensat molt. Viurem aquests 2-3 minutets de pausa d'hidratació, perquè com diem, molta calor aquí a la zona de la Torre Roja de Caldes, a la zona de les Cremades, on està disputant el Club de Futbol Caldes aquesta primera jornada del grup 1 de Primera Catalana. Primer partit de la temporada 2026-2027. Aprofitant els tècnics per donar noves instruccions als seus jugadors. José Luis Duque, que veiem parlant amb la seva defensa. Una defensa que s'està mostrant bastant sòlida en el que portem del partit, que no ho hem pogut veure en aquests primers minuts. Són les que inicien les jugades d'Alcaldes, tot i que estem veient un partit amb molta verticalitat dels dos equips i poc centre del camp. Veurem si això canvia amb els minuts, perquè de moment estem veient un joc bastant ràpid també. Minut 33 en aquesta pausa d'hidratació. Sembla que l'entrenador del Sant Cugat està parlant amb la tripleta arbitral, no sabem, no hem escoltat que li estan dient, que està dient. Sembla que té algun desacord amb alguna jugada. No hi ha hagut tampoc jugades gaire dubtoses. De moment la tripleta arbitral bastant bé pels dos equips. No està afectant gaire en el resultat provisional de 0-0 d'aquí de les Cremades, el municipal de les Cremades, quan sembla que arrencarà una altra vegada el joc. Dos minutets de pausa d'hidratació. Aquests 32 graus aproximadament que estem vivint en aquest 20 de setembre, sí, sí, 20 de setembre, 32 graus, qui ens ho havia de dir? I en el minut 35, que sembla que es retomarà el joc. Serà pilota de porteria pel Sant Cugat. I serà el seu porter Guillem qui traurà la pilota. La posa en joc ja. Fortuny, que pressiona la defensa, com està fent Alcaldes des que ha començat el partit. Pilota al mig del camp, pilota ràpida, transicions molt ràpides del Sant Cugat en tot el partit. Pilotes llargues i transicions ràpides. No sembla que tenen pressa els cugatencs per obrir aquest marcador. I Alcaldes, que continua pressionant el Arnau Fortuny, ara que està al davant del defensa central, que té la possessió. Pilota al mig del camp, endarrereixen de nou. És el número 4 del Sant Cugat qui penja la pilota. Té la meva entre els dos equips ara al centre del camp. Fora de banda. pilota pel Caldes serà elegit i posi la pilota en joc. No, és... sí, elegit. Es posa la pilota en joc, envia cap a Martí, refusa cap a Llu, al centre del camp, Llu cap a... cap a Eloi, i pilota cap a l'extrem, que anirà directament a fora. La pilota pel Sant Cugat. Finalment ha sortit pel fons de la porteria. Serà la pilota pel Sant Cugat. Minut 36 de la primera part, com diem, empat a 0, aquí al Municipal de les Canades. Posa en joc ara la pilota al Sant Cugat. Continua pressionant Fortuny, els centrals del Sant Cugat, que obren la pilota cap a la seva banda dreta. Torna la pilota cap al mig. Tenen moltes dificultats els cugatencs per sortir amb la pilota controlada, i això fa que l'acabin penjant i que refugi la defensa calderina. Ha enviat la pilota a fora de banda pel Sant Cugat, que la torna a posar en joc. Ara és falta de Llu, al lateral, just al davant de la banqueta del Caldes. Pilota del Sant Cugat. I posarà en joc aquesta pilota. Posicionada la defensa calderina. Ara mateix amb 7 homes de la línia de l'àrea i dos fent barrera davant la porteria, només al centre del camp, Arnau Fortuny, el davanter centre del calderí. Pilota petjada, hi ha hagut algunes empentes i se'n va directament a fora. Serà pilota pel Caldes, pel Roger, el porter Roger. Finalment sembla que serà Oriol qui la posi joc, aquesta sacada de porteria. Oriol qui li envia a Roger, que la penja cap al mig del camp, la fossa amb el cap Martí, i torna la pilota a arribar al porter, que la penja cap a Alegi directament fora. No ha pogut arribar, pilota molt alta, s'ha precipitat massa el porter Roger, i és possessió pel Sant Cugat. Minut 39. Juga el Sant Cugat, demana metres José Luis Duque, molt enfadat. Escoltàvem els crits, pilota dins de l'àrea d'Alcaldes, que ha pogut refusar el número 16 d'Alcaldes, que és Marçal. Sembla que no hem vist algun canvi en Alcaldes, perquè per numeració Alcaldes no porta numeració fixa com si ho fa el Sant Cugat, però no hem vist en cap moment entrar aquest jugador al camp. Hem fet un canvi ara a la pausa d'hidratació, segurament aprofitant les dues grupetes que ja havia fet a les banquetes. No l'hem vist. Mirarem d'esbrinar qui ha sigut el jugador que ha abandonat el terreny de joc. Pilota pel Caldes. La traurà Roger, de porteria, que es queixava ara mateix a l'àrbitre principal. Van a fer aquesta jugada entre Oriol i Roger. Veurem si la torna a penjar. Exactament, la torna a penjar cap a Moja, cap al centre del camp. Agafa el refús Arnau Fortuny, molt lluny de la seva posició. Pilota cap enrere de nou per la defensa, és Díaz, cap a Llu. Llu que la torna a penjar buscant a Moja, però s'avança el porter cugatenc, però l'assistent assenyala el fora de joc. Serà pilota pel Sant Cugat. Minuts que no estem veient joc gaire maco. però que aquestes alçades de temporada és bastant normal veure com els equips encara s'estan mesurant els uns als altres. Ningú vol arriscar més del necessari, ningú vol perdre cap punt, cap dels tres punts en aquest, en aquesta jornada inaugural. Aquesta primera part sembla que no veurem gaires gols, només 4 oportunitats, 2 per cada equip. A la pilota penjada a l'àrea calderina, la pilota finalment que no ha pogut controlar el davanter centre Òscar Retxe. La pilota a la banda pel Sant Cugat, tot l'equip calderí tancat a la seva àrea excepte Fortuny. Pilota cap al dins de l'àrea amb refús de cap i sense problemes per Roger. Pilota llarga del porter calderí cap a Noir, que lluitava l'extrem visitant. Pilota per Caldes. Pilota al cercle central. Atenció, una pèrdua important i una contra ràpida que inicia el defensa central, precisament el Sant Cugat. L'ha pogut frenar la defensa calderina. Finalment, pilota fora de banda pel Caldes, pel Sant Cugat. Minut 43, continua l'empat a 0 en aquest partit entre el club de futbol Caldes i el Sant Cugat. Ara la pilota segurament llarga, no? Al final no fan curt. El Sant Cugat intenta penjar i ha tocat el pit el número 11, Lucas Lanuar. Reclamar amb mans, però li ha tocat amb el pit. Pilota fora de banda. Des de pràcticament el mateix joc. Penja ara sí la pilota llarga, cau un jugador calderí dins de l'àrea, l'àrbitre assenyala la falta. La pilota pel Caldes. Pilota pel porter Roger. Joc continua sent ràpid però molt erràtic dels dos equips, que sembla que han desestimat jugar la pilota al centre del camp. S'estimen més enviar pilotes llargues com aquesta que envia el porter Roger, que arriba a la defensa cubatenca, que novament torna a enviar una pilota llarga

A toc, anar a penjar una pilota al mig, anar de cap, i sense problemes, per Roger. Un minut 45 ja, compleix el temps reglamentari, afegiran com a mínim un parell de minuts de la pausa d'hidratació. I arribarem al descans amb aquest empat a 0 entre Caldes i Sant Cugat. Pilota pel Caldes en l'extrem. Banda, ara, sembla que pel Sant Cugat. Últims instants d'aquesta primera part, traurà el Sant Cugat, pel mig del camp. La pilota cap al centre, cap a Llu, que no arriba. Falta i serà targeta per Llu. Falta forta que ha agafat el turmell, el turmell dret del jugador del Sant Cugat, del número 9, el davanter centre, que havia baixat al centre del camp per intentar recuperar la possessió. Falta una mica dura de Llu, poc res de l'altre món, però que ha vist perfectament a l'àrbitre que estava al centre de la jugada. Ataca a Sant Cugat, com dèiem, amb una mica de desordre, amb una mica de precipitació, els dos equips ho estan fent així. L'Alcaldes 2-1 per recuperar aquesta pilota. Finalment es fa amb la pilota a Sant Cugat, que força un nou córner. Sembla que córner, no hem vist ben bé, no, fora de banda. Fora de banda pel Sant Cugat, que pot tenir l'última oportunitat d'aquesta primera part. Pilota de fan en penal, una caiguda una mica còmica d'un jugador cugatenc, i ara, per evitar la contra, han fet una falta sobre Arnau Fortuny, que no estima el col·legiat que fos targeta, que ho podria haver estat perfectament. No era l'últim home, estava al seu camp Arnau Fortuny, però no ha sigut tampoc fluixeta aquesta falta, podria haver estat perfectament targeta groga. És una targeta en tota la primera part per Llu, el migcampista calderí. Aquesta segurament estem en l'última jugada ja d'aquesta primera part. La pilota pel Caldes. Servirà aquesta falta que ha rebut Arnau Fortuny amb intent de contra. Posarà la pilota en llarg al Caldes. Pilota penjada cap a l'Agi. Es moja i la tira cap al davant, cap a Arnau Fortuny, que intenta controlar la pilota. Moja, que penja cap a Fortuny, dins de l'àrea. Té tres homes pràcticament a sobre, no pot fer gaire. El davanter centre torna la pilota, tornen a penjar la pilota dins de l'àrea, la refusa la defensa, pilota difícil de s'acord. Atenció, que un possible penal per una empenta bastant clara, i xiula al final de la primera part al col·legiat amb aquesta jugada, una jugada molt discutida. Ara estan parlant els jugadors calderins i no sembla que no l'han vist. Des d'aquí, des de la nostra posició al túnel, a l'entrada del túnel del vestidor, ho hem vist bastant clar, l'empenta que ha rebut el jugador calderí. Descans, doncs, aquí a les cremades i tornem en 15 minutets amb aquesta segona part, amb aquest Caldes 0, Sant Cugat 0, al municipal de les Cremades.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: T'interessa l'esport de Caldes?
2: Vols saber si el pesat del teu nebot ha guanyat aquest cap de setmana?
1: O si la filla de la teva veïna segueix sent líder?
2: Doncs tot això i més...
1: A l'Esport que vull.
2: El nou programa d'esports de Ràdio Caldes.
1: Cada dilluns de 7 a 9 del vespre.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: L'actualitat de Caldes de Montbui cada dia a l'Info Caldes.
4: Una qüestió important que ens han explicat els bombers és que l'objectiu principal era perimetrar l'incendi.
5: Dos persones que col·laboraven amb el trasllat de la droga cap als punts de venda d'aquí de Caldes de Montbui.
6: Que estem aconseguint atraure talent al cap de Caldes.
3: A la una del migdia i a les 6 de la tarda, posa't al dia amb les notícies de la jornada. I cada hora, el més destacat del dia, els butlletins horaris. Info Caldes, tot el que has de saber del que passa a Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs iniciem aquesta segona part d'aquest club de futbol Caldes, Sant Cugat Futbol Club, de la primera jornada de Lliga de Primera Catalana del grup 1, amb aquest empat a 0 entre els dos equips en el derbi de Vallesos. Una primera part amb un joc molt ràpid, amb 4 ocasions, 2 per cada equip. Aquest empat a 0, el Caldes, que sembla que farà algun canvi en aquesta segona part. Ja ha fet un a la primera, en relació d'un jugador, que sembla ser que és Ilias, el nacional. L'ha substituït el número 14, Llaurador. Tant els jugadors d'Alcaldes ja estan al terreny de joc els del Sant Cugat i a punt per sortir els jugadors calderins. Sembla que el jugador que entrarà per part d'Alcaldes és el número 16, Marçal. Marçal és el que havia entrat fa dies. Ara veurem quin és el canvi a l'altra banda per fer aquest canvi. Veurem qui ha decidit substituir el José Luis Duque, que surt ara també al terreny de joc parlant amb Aleix. Serà segurament Aleix qui surti al terreny de joc, el número 12 d'Alcaldes.
1: Saps, no? Com es fa?
0: Bueno, ara l'últim jugador calderí, que se l'hagi, surt al terreny de joc, ja hi són ara mateix 12 jugadors d'Alcaldes, els 11 del terreny de joc, i el que entrarà ara mateix, el triplet arbitral, doni permís per entrar a Aleix. Veurem qui serà el jugador que abandona el terreny de joc. Canviant de porteria, ara són els calderins els que defensaran la porteria del parc de Can Rius, i els locals el que faran ara mateix amb la del Club Natació Caldes, serà pilota per Ruano del Sant Cugat, serà l'encarregat de posar la pilota en moviment quan xiuli l'àrbitre, que és ara mateix. Comença la segona part, empat a 0 entre Caldes i Sant Cugat. És pilota pel Sant Cugat, al mig del camp. Tornen empreses i sembla que la tònica serà la de joc ràpid en aquesta segona part, també. Dos equips molt incisius, però que no han tingut gaires ocasions a porta. És pilota la defensa del Sant Cugat, venen entre ells, la lateral al central, la central al lateral, la pilota també al central, canvia la banda per la Mine Sané, que surten a pel centre i li envia la pilota a Ivan Sánchez, que ho ve de la banda, juga el Sant Cugat a la zona del cercle central, pilota per la defensa. Obre el joc a la banda, intenta internar el Sant Cugat, que trepitja àrea i perd la pilota el Sant Cugat davant de la pressió de la defensa blaugrana. Pilota llarga i ràpida de Roger cap al jugador, cap a l'eix, el jugador que acaba de sortir al terreny de joc. Penja la pilota, sembla que moja, i ha reforçat un jugador calderí, serà fora de porteria. Pilota pel Sant Cugat. Primer minut de la segona part. No han canviat gaire les coses en el joc dels dos equips, que continuen enviant pilotes llargues. Ara és pilota llarga del Sant Cugat i és falta del jugador calderí. Sembla, no veiem exactament a qui li ha xiulat, sembla que ha estat Oriol, el número 3,
1: Ja intentava escapar-se ràpid l'extrem del Sant Cugat, però ha vist aquesta falta d'Oriol. Servirà la falta del Sant Cugat. S'ho repensen una mica, es posiciona la defensa en línia d'Alcaldes, com ha estat fent durant tot el partit amb gairebé tots els jugadors, excepte Arnau Fortuny, que es queda al cercle central. Pilota penjada, atenció a aquest remat, aconsegueix refusar la defensa calderina i treu la pilota a la contra. És Oriol qui té la pilota, la recupera amb una paret amb Arnau Fortuny. Ha arribat la pilota al porter Guillem del Sant Cugat. Més ara el Sant Cugat, qui prova també de sorprendre. Molt atenta la defensa local amb Malagi, que ha recuperat aquesta pilota. Ara és Ju, que torna cap a l'Agi. L'Agi cap a Oriol. Pilota ara al centre del camp per Marçal. Aixeca la mirada. Busca a Marçal. Atenció! Oportunitat bona pel Caldes, que refusa la defensa. I falta clara a Llu, que queda estès al terreny de joc. És un 3 contra 2 del Sant Cugat. És el número 6, Alejandro, qui centra la pilota directament a les mans de Roger. Quan la grada es queixa de la falta que ha rebut Llu, al centre del camp. Bona la pilota que ha servit. Que ha servit Aleix cap a Anuar, que ha caigut dins de l'àrea, ha xocat amb un defensa jugatenc i sembla que ha anat la pilota a córner. Córner que servirà Aleix. Caldes, no, de banda, finalment de banda, pilota cap a Noir, que intenta el remat, i falta d'Arnau Fortuny. No s'ha passat a l'àrbitre en assenyalar aquesta falta just al davant del punt de penal. Estava molt a prop de la jugada, l'haurà vist bé. Pilota pel Sant Cugat. Pilota en defensa, mirant iniciar jugada, obre cap a la banda esquerra. La banda esquerra li retorna la pilota al central número 4, Marc Arnau. Marc Arnau, que serveix cap a la mini Sané, seu lateral dret. Pilota per Sergi Martínez al límit del centre del camp. És Marc Arnau de nou, al centre del camp. No ho veuen clar, la sortida de la pilota del Sant Cugat. Pressiona molt Alcaldes. Tenen problemes els dos equips per sortir en pilota controlada. I estem veient moltes contres en aquest partit.
2: No, però és local.
1: Pilota la defensa. De nou per Marc Arnau, que canvia cap a la banda, cap a la Missaner. Interna cap al centre, canvia la pilota cap a l'esquerra, buscant forats, recupera Llu, l'únic jugador que ha vist targeta groga en aquest partit. Atenció, inicia la contra amb una assistència d'Aleix cap a Noir, canvia de banda. És Moja qui té la pilota, que perd, recupera amb l'ajuda de l'Agi. Ara pilota per Bonet, que canvia de banda cap a Noir, que vol entrar a l'àrea, però a s'allunyar. I la pilota la bota amb Bonet i serà fora de porteria pel Sant Cugat. Veiem només en lliç 5 xuts a classe porteria, dues ocasions molt clares pel Sant Cugat i dues pel Caldes. Esperant
0: a arrencar de nou el joc. Sant Cugat. Pilota la defensa molt pressionada, Sané davant de la pressió de l'eix, no veu clar, obre cap a la banda, finalment pilota fora de porteria, serà pilota Pau Caldes a la zona de 3 quarts. Serà Marçal qui posa al mig del camp la pilota en joc, cap enrere, cap a Eloi, que endarrereix, cap a Roger. Roger canvia de banda, retorna la pilota i l'envia al centre del camp cap a l'Agi, que no ha pogut controlar. Recupera Sant Cugat, que veu la falta i la targeta, la segona del partit, per un jugador calderí. Falta assenyalada, no veiem el número del jugador, el peu de camp és una mica complicat veure-ho tot. Dèiem la segona targeta del partit, la segona per un jugador calderí. Deu ser Eloi, si no ens equivoquem. No, Eloi no. És el número 3, Oriol. La targeta per Oriol. Recordem, l'altra targeta ha sigut per Llu. Una falta, una dura falta al centre del camp en la primera part. Continua estès ara, queixant-se el jugador del Sant Cugat, just a la banda contrària d'on estem retransmetent aquest partit. El joc aturat aquí a les cremades, minut 53, empat a 0 entre dos rivals que aquesta temporada volen estar al capdavant de la classificació. Sant Cugat, recordem, l'any passat militava al grup 3 de Primera Catalana i va quedar en tercera posició. No va poder classificar-se per aquest playoff de promoció, un playoff com a millor tercer, classifica el primer, recordem que el primer equip puja directe a Lliga Elit, el primer de cada grup, promociona els dos segons i el millor tercer, que en aquest cas el millor tercer va tocar el grup 2 de Primera Catalana. Serà el joc la pilota al Sant Cugat. Es posiciona els jugadors calderins, abracen molt. Hi ha moltes estirades de samarreta i la pilota penjada, les mans directament del porter. Calderí, que posa la pilota en joc cap a la banda, cap a l'eix. Jugador que acaba de sortir i la perd, però és pilota pel Caldes. És el Noir, la centra la pilota cap a Moja, cap a Bonet, perdó. Bonet la canvia cap a Noir, està buscant l'angle de xut, que xuta, i directament a les mans del porter cugatenc Guillem. Xut que buscava en Marina, però que ha anat recte, sense gaire efecte, i que ha aturat el porter sense gaires problemes. Un altre xut en aquesta segona part, dos des de la represa pel Caldes. Atenció, pilota penjada, arriba bé la defensa calderina, arriba bé Marçal, serà servei de porteria pel Caldes, per Roger. Mirant com ho estan fent fins ara, és Oriol qui li envia la pilota a Roger per enviar-la al centre del camp. Refusa la defensa, el defensa central del Sant Cugat, i serà banda pel Caldes. Pilota per Marçal, la penja, canvia de banda, és a l'Agi. L'Agi cap a darrere, cap a Arnau Fortuny, que ha endarrerit una mica la seva posició per deixar espais. És pilota per a l'eix, que centra, no tenia cap company preparat per la rematada i serà fora de la banda pel Sant Cugat. Posa la pilota en joc al Sant Cugat. Isaac González, que juga de revés cap a la defensa, Sané. Sané cap a Marc Arnau, no sap què fer, amb la pilota, molts problemes pel Sant Cugat per iniciar les jugades. La seva davantera ara precisament és Marruano, qui agafa la pilota al mig del camp. Marruano, que no s'està veient gaire en joc, però que és un davanter centre molt perillós i amb unes fuetades molt letals, que és el que li garanteixen gairebé sempre acabar les lligues amb una mitjana de 10-12 gols o més, inclús, per any. Juga el Sant Cugat al mig del camp, lateral, pilota intenten centrar, molt segura la defensa calderina. Ara ve la pilota aquí al davant nostre, Aleix. Sembla Fortuny, que demà reclamen unes mans, ha rebotat la pilota. Hi ha dut a vot, l'àrbitre diu que no. Pilota pel Sant Cugat al centre del camp. I recupera el Caldes. És Aleix, Aleix, que endavareix cap a Marçal. Marçal li envia la pilota a Oriol, que li dona al seu porter. Oriol cap a Eloi. La pilota per la defensa visitant, refusa davant la pressió de Marc Fortuny el porter Guillem. Pilota al centre del camp, intenta matar de cap. Lluc obre cap a Bonet, que és qui té la pilota al centre del camp. I torna Bonet a Lluc, i Lluc que juga amb Marçal. És Lluc, de nou la pilota, també Alcaldes amb problemes per iniciar jugada. Pressionen molt els dos equips, un joc molt semblant als dos equips avui. Esperàvem veure una mica més de mig camp, però sembla que els dos entrenadors han optat per aquest joc llarg, buscar la sorpresa a la contra. En aquest minut 59, amb l'empat a 0, qui obri el marcador serà qui tingui més opcions d'emportar-se la victòria, perquè hi haurà molts pocs gols en aquest partit, ja s'està veient. Si no, és que canvia molt el joc i es torna molt boig. Hi haurà canvi al Sant Cugat, triple canvi al Sant Cugat per tractar de millorar el seu joc. Minut 59, el joc aturat a les cremades. Estan queixant ara ja alguna empenta entre defenses i davanters d'Alcaldes i el Sant Cugat, quan no està la pilota en joc. Hi ha tres jugadors cugatencs amb el gruix de jugadors calderins. Intervé ara també el porter calderí. S'apropa el jutge de línia. No sabem si veurà algú la targeta groga per aquestes empentes. Sembla que quedarà aquí, perquè l'àrbitre, després d'apuntar els canvis, s'ha guardat les targetes a la butxaca. Llavors només serà un parlament i quedarà així. No hem vist ben bé què ha passat. Hem vist que els tres jugadors del Sant Cugat s'enganxaven als Alcaldes. No ha arribat la sang al ritme sol. Serà pilota pel Sant Cugat, que servirà des de la seva banda esquerra, la dreta d'Alcaldes, i tornaran a penjar la pilota per buscar el remat, perquè difícilment vindrà el gol d'una altra manera. Arnau Fortuny, que abandona el terreny de joc. Veurem qui serà el seu substitut. Fortuny, que havia endarrerit la seva posició per deixar més espais per les bandes, pel joc de les bandes. I el seu substitut és el número 20, Pedro. Minut 61, que ara continua el joc aturat aquí a la zona esportiva de les cremades de Caldes, en aquest primer partit de Ràdio Caldes, el partit que avui aquests partits que anirem fent aquesta temporada des del 107.8. Una pilota alta, ha anat directament fora la porteria, a la porteria defensada per Roger. La pilota per Caldes. El Caldes, Duque, José Luis Duque, que ha posat els seus homes més alts a la davantera. Ara mateix 4 homes a l'atac calderí. I qui rep la pilota és Anuar, número 11. I dona a Pedro, el jugador que acaba d'entrar, que canvia el joc cap a Moja. Es intenta per la banda i torna la pilota a l'eix. Penja la pilota i a les mans del porter Guillem. També sense complicacions. Casals més ràpid per iniciar una contra. Són 4 contra 4. Però molt segur, molt segura la defensa calderina. I ha sigut Eloi el que ha refusat aquesta pilota. Torna l'atac al Sant Cugat. S'interna dins de l'àrea. Atenció, jugada de perill. Però de nou refusa la defensa. Ha rebotat en un jugador del Sant Cugat i serà pilota pels calderins, per Roger. Minut 63, el joc molt interromput en aquesta segona part. Continua amb la mateixa tònica de joc. Treu el porter Roger cap al mig del camp. No arriba Noir, que perd la pilota i serà pilota pel Sant Cugat. Serveix des del centre del camp davant. Pressionen els calderins. I ara és la defensa. La tenca i juga. Sané, a la banda esquerra, li torna la pilota a Marc Arnau. Marc Arnau, que canvia de banda per la seva banda esquerra. No, la pilota per Arnau, al mig del camp. Avança la defensa, buscant la línia de passe, molt complicada per la forta defensa calderina. Recupera Llu, és estirat de la samarreta i l'àrbitre xiula la falta. Sona de 3 quarts de la defensa local. Doncs ara el capità calderí li ha deixat el braçalet a Arnau Fortuny, és Llu el capità ara mateix. Des del canvi fa 4 minuts del capità. Tot ara de banda pel Sant Cugat. El tret ha fet efectiu la sacada de banda del Sant Cugat i la pilota li arriba al seu porter Guillem. Fins ara molt endarrerida, la pressió alta del Caldes buscant iniciar jugada. Obren cap a la banda. És Guillem qui té la possessió a la dreta del seu atac. Han de rodir cap a Arnau, cap al centre de defensa per canviar de banda i tornar a iniciar jugada. A punt de recuperar el Caldes, recupera ara Llu. Torna a perdre-la, però serà finalment banda pel Caldes. Efectiva Caldes directament al rival. Aquesta pilota era l'Agi, que ha rifat la pilota al rival. Possessió pel Sant Cugat. Al mig del camp, una altra vegada cap al darrere. No ho veuen gaire clar els jugadors del Sant Cugat per iniciar jugada, buscant l'espai, buscant penjar la pilota. I ara inicien jugada per la banda. Al centre del camp, Marçané, el lateral, que torna la pilota cap al mig del camp. Atenció a l'internada, estan trepitjant àrea el Sant Cugat, penja la pilota per ningú i directament a fora. Pilota pel Caldes. Pilota per Roger. Jutjat 67 de partit amb empat a 0 entre Caldes i Sant Cugat. Ara demana Llu, demana intensitat als seus companys, demana ajuda entre ells, mentre es fa efectiu aquesta possessió d'alcaldes. Ja serà Roger qui pengi la pilota cap al centre del camp. Toca de cap a Noir, recupera el Sant Cugat i el seu porter canvia la pilota llarga cap al centre del camp, cap a Marçal, molt atent. La pedra de pressió Bonet. Inicia la jugada per la dreta el Sant Cugat. La dreta se'n da nou per començar a jugar des de la defensa, com estan fent durant tot el partit. I és la banda esquerra i torna de nou cap al darrere. És Arnau i envia cap al centre del camp. Atenció, que targeta groga. Targeta groga per Oriol. No, perdó, per Eloi. El Calderí, pel central, Eloi. Una falta dura, contundent, per frenar el joc. Buscaven internar-se pel centre. Falta que farà efectiva Guillem Bernat, el número 10 del Sant Cugat. Novament el joc aturat aquí a les cremades. La segona part està sent més travada que la primera, fins i tot. Pilota per l'extrem dret del Sant Cugat, que aprova la centrada, busca el remat, pilota molt alta, però ha pogut rematar, ha sortit un parell de metres per sobre del travesser de Roger. Jugada sense gaire perill en el moment de remat, jugades perilloses en si per la centrada, però remats estan sent molt tímids del Sant Cugat. El Caldes encara no ha rematat gaire en aquesta segona part. En arribem ja al minut 70 amb empat a 0. Pilota pel Sant Cugat. Torna Arnau al central. És l'encarregat en totes les jugades d'iniciar. Penja la pilota. Serà Marçal i la lluita amb l'extrem i serà pilota pel Caldes. Banda pel Caldes. Servirà Marçal. Marçal cap a Mar, que la rep i la tira directament a fora, i ara es pilota pel Sant Cugat gairebé en el mateix jugar, en el mateix joc. Es dona tret a Caldes. Hi haurà doble canvi ara al Caldes en el minut 71. Veurem qui marxa. Un és el número 10, Bonet, jugador amb targeta groga. Un dels substituïts, l'altre que ja ha sortit del camp. És Anuar, l'altre davanter. Davanter per davanter. Aquest doble canvi de José Luis Duque. Anuar que abandona el terreny de joc. Molt cansat amb aquesta calor que fa avui a la zona calderina de la Torre Roja. Segur segurament una temperatura que no podíem esperar del tot. Després de les últimes pluges caigudes i dels refrescs d'aquests últims dies. Posa la pilota en joc des de la banda a dins de l'àrea del Sant Cugat. Refusa la defensa del Darín. Atenció al remat. I novament, alt. Per sort, remat molt complicat. El número 2 del Sant Cugat de Sané. Un xut molt potent, molt contundent. Ha marxat fora per sobre del travesser de la porteria calderina. Així a joc de nou al Caldes, era l'àgic que intentava evitar el fora de banda. Finalment ha tocat un jugador cugatenc. Faran efectiu el servei de banda al Caldes. Serà a l'àgic. L'envia cap al seu company Maude, que acaba d'entrar al terreny de joc. Refusa la defensa, que l'envia al camp d'alcaldes. Pilota controlada per Llu. Envia la pilota pel darrere, intenta iniciar la jugada ràpida. Però talla la defensa, que la tenga. Fora de banda pel Caldes. Vol iniciar jugada. Ara li dona la pilota, viu en línia, que era pel Sant Cugat. Pilota pel Sant Cugat. No tenen pressa els jugadors cugatencs. Sembla que l'empat la donin per bola, aquest empat a 0. No vol anar arriscant, és el necessari, és la primera jornada de Lliga. Ningú no vol cometre errades, ningú vol escapar punts. I a punt de recuperar Caldes. I pausa d'hidratació en aquest minut 74. Molta calor, com dèiem aquí a la Torre Roja. Temperatures que passen dels 30 graus. Tindrem aquests dos minuts de descans, en pausa d'hidratació, els jugadors que estan patint molt en aquest partit, encara el ritme de joc encara no és del tot el necessari d'aquests equips. Són dos equips que segurament no els veurem jugar com avui. Aprofitem també per fer nosaltres la pausa d'hidratació. Que també estem patint aquesta calor.

0: Sebastià, per parlar un jugador manuar, un jugador que ha estat substituït fa 3 minuts. Molta calor, molt esforç i costa molt, avui.
1: La veritat és que avui no ens emparàvem amb aquesta calor, la veritat. I, bueno, ens hem esforçat fins al final, bueno, i almenys jo, fins al minut 70. No he pogut i he demanat el canvi perquè és que és un partit amb molta intensitat i la veritat és que ja que està mou de pues, un jugador amb aquestes característiques, pues, li puc donar la possibilitat de jugar també.
0: Uns minuts per Maudé, com dius, perquè sí, la calor és molt alta, passant dels 30 graus en aquesta segona part. Un partit entre dos rivals molt potents, que sembla que ningú vol jugar la pilota avui, que són pilotes molt llargues, joc molt vertical i molt ràpid.
1: Sí, la veritat és que bueno, el joc vertical al nostre míster no li interessa perquè és un joc que no es pot controlar i aleshores hem d'evitar aquest joc, però la veritat és que hem de saber jugar amb aquesta que tenim nosaltres de jugar la bola amb nosaltres al peu, perquè és que amb la calor que fa
0: més controlat,
1: sí, amb la calor que fa avui pues, has de saber quin temps fa també per jugar.
0: Quines expectatives tenim d'aquesta temporada?
1: Aquesta temporada, la veritat, és primer la permanència, com va dir el Duque, i perquè és una liga de qualitat amb equips molt competitius. De la primera catalana és el grup més difícil per mi. I no, primer la permanència i després pues, un dia amb fer la promoció.
0: Doncs esperem que pugui ser així. Moltes gràcies Anuar, per aquestes paraules. Anuar, que està completament extenuat, fa molta calor, jugador alt, molt físic. Quan s'ha iniciat el joc de nou, ens parlàvem amb Anuar, aquest extrem calderí que ha sigut substituït al minut 72 i és pilota pel Caldes, és pilota per Llu, que serveix cap al darrere, cap a la defensa i li arriba la pilota al porter calderí Roger, que serveix cap al centre del camp, no pot Moja. Ara és el número 20 calderí Pedro, que està més fresc, que ha substituït precisament amb el jugador que parlàvem, amb Manuat, i recupera en zona de defensa el Sant Cugat. Partit, com deia el jugador Anuar, un partit molt difícil, sobretot per Caldes, que no li interessa, com deia, aquest joc. Atenció a aquesta contra, que se la intenta portar, ha sigut agafat clarament a l'eix ara, que no ha pogut controlar la pilota, que arriba al centre del camp, per Caldes, és Ju cap a Manel, envia la pilota cap a la banda. Atenció ara al Caldes, que pot aconseguir una jugada, intenta el refús la defensa i en segon refús aconsegueix treure la pilota al Sant Cugat de zona de perill i serà banda pel Sant Cugat, que el fa efectiu molt ràpidament. Explicava Anuar que aquest és un joc que evidentment no li interessa al Caldes no tenir la pilota controlada, la pilota a l'aire sempre és un joc que beneficia el Sant Cugat i aquesta verticalitat que està mostrant el Sant Cugat des de l'inici del partit, que per sort encara no ha significat cap gol pal. Atenció al xut precisament ara del Sant Cugat, del seu número 21, Hugo González, un xut llunyà que ha anat per sobre de la porteria calderina defensada per Roger, que serà qui rebrà la pilota ara. És Roger qui prova a obrir la jugada cap a la seva banda dreta i directament a fora, treu ràpidament el Sant Cugat, recupera Alcaldes, recupera Oriol, que penja la pilota cap a Maude, perd aquest control de l'esfèrica. Sant Cugat inicia la jugada, atenció, molt atenta la defensa calderina. Molt atenta, no sap ben bé què fer amb la pilota Eloi, que la penja i directament a les botes d'un jugador del Sant Cugat. Inicia la jugada Sant Cugat, que en els últims minuts està intentant mantenir més la possessió. Minut 80-10 pel final d'aquest partit. Empat a 0 a les cremades de Caldes de Montbui. pilota per Arnau al centre del camp.
2: Otra, si quieres.
0: No troben la manera de sortir amb la pilota controlada davant de la pressió calderina. S'escapen, és pilota per la banda, pel número 7, Rodríguez. Intenta el cos a cos amb Marçal. Recupera el Caldes, que perd la pilota amb un rebot de Pedro. L'ha enviat fora. Nou minuts només pel final del partit, més l'ha afegit. Sant Cugat, que està intentant aconseguir aquest gol, compta la pilota penjada des de la banda al centre de l'àrea, però no hi havia ningú del Sant Cugat per rematar, i és ara el Caldes qui surt a la contra amb una falta més que clara del número 15 del Sant Cugat a Bolsa. Però continua la jugada, es pilota per l'extrem calderí, que baralla, atenció a la pilota que queda morta, el xut! El xut d'Aleix, que ha topat amb els peus d'un defensa santcugatenc.

0: Crec que era bastant clar, tot i que ho reclamen des de la banqueta calderina. Sarnau qui posa la pilota en joc, al central del Sant Cugat, canvia la pilota cap al mig del camp. És ara el número 7 del Sant Cugat, Rodríguez, i perd la pilota i és lluny cap a l'Agi. Ara la defensa calderina qui porta la pilota. Triangle.
1: Canvia.
0: Traiu l'Agi. I el lateral calderí. Atenció. Fort cop.
1: Arbi, tio. Arbi.
0: Que ha rebut Marçal. Al centre del camp no l'ha vist l'àrbitre. Ha quedat estès.
1: Tinyet, tinyet, és claríssima.
0: El línia sembla que no l'ha vist tampoc.
1: Arbi.
0: Una falta molt clara, una falta de targeta, de fet. I ara sembla que la targeta es veu de la butxaca, l'àrbitre, les targetes. No sabem per qui anirà, perquè es ho està mirant. Crec que ni ell mateix sap qui ha estat. Però la targeta claríssima, interromput a més la carrera del jugador calderí. Canvi a les files del Sant Cugat.
2: Tranquil,
0: Una pilota més pel Sant Cugat. Buscant el gol dels dos equips. En queden només 6 minuts més l'afegit. Amb aquest empat a 0 entre Caldes i Sant Cugat. Serveix de banda el Sant Cugat directament per Eloi, pel defensa calderí, que l'envia directament al porter Roger. Roger serveix en llarg cap al centre del camp. L'àrbitre que xiula la falta de Moja. Falta del calderí Moja. En el salt per intentar rematar aquesta pilota llarga. Possessió del Sant Cugat, que torna a pensar-s'ho des de la defensa. Sembla que no tenen gaire clar. Sarnau s'escapa cap a la banda, és extrem, atenció que s'escapa Rodríguez per la banda dreta, intentarà centrar, arriba Llu i li treu la pilota, no li treu però recupera el Caldes. La defensa calderina molt sòlida en aquest partit, molt sòlida, i ara acabarà ja anar a la banda.
1: Tres
0: jugadors del Caldes i dos del Sant Cugat. Ara és Bonet i treu... No, Bonet no, perdó. Eloi li treu la pilota. Inicia la contra del Caldes. Penja la pilota Moja. Buscant el seu company Maude. Intenta entrar. Però refusa la defensa del Sant Cugat. Minut 85 de joc, empat a 0 entre Caldes i Sant Cugat. Pilota en atac amb el Caldes. Centra Mot, Maude. Atenció, pilota molt centrada. Pedro que xuta. I l'envia fora. Una molt bona ocasió del Caldes. Queden 4 minuts més l'afegit. El Caldes ha tingut una de les oportunitats més clares d'aquesta segona part. Pilota llarga del Sant Cugat que refusa la defensa calderina. És Eloi qui porta la pilota cap al centre del camp, cap a Pedro, on de darrere cap a Llou. Llou cap a l'Egi, a l'Agi. Lateral molt actiu a la primera part, menys actiu en aquesta segona. Evidentment el desgast i la calor passen factura. Recupera el Sant Cugat que patada cap amunt.

i buscant la sorpresa. És el seu número 7, Rodríguez. Jugador que més s'ha internat per la banda en aquesta segona part del Sant Cugat. Tota fora de banda. Ha sigut Eloi. Novament molt actiu també el central Calderí en aquesta segona part. I la pilota que ha anat a fora. Servirà de banda el Sant Cugat, el seu número 3, Roger Barrera. Refusa la defensa calderina, nou servei de banda, que farà efectiu el mateix jugador, Roger Barrera. Intentarà penjar la pilota dins de l'àrea, on estan tots els jugadors calderins. Si aquest remat no ha sortit el porter calderí, la pilota serà fora de porteria per Roger. Dos minuts per acabar el temps reglamentari més l'afegit, que segurament seran uns 4 minuts. S'han fet 3 finestres de canvi més el que es pugui haver perdut, aproximadament 4 minuts. Pilota pel Caldes, que inicia les jugades de la banda del centre del camp, al costat del cercle central. Pilota buscant a Maude, molt pressionat pels dos jugadors visitants. Torna a sortir la pilota de banda. Serà de nou a l'àgic i faci efectiu aquest servei cap a Maude de nou. Molt atent. Jou. Aquesta jugada és que intenta recuperar aquesta pilota en possessió i ho aconsegueix. Està sent, si no el millor del seu equip, un dels millors. Pilota que serveix el porter calderí cap a Marçal. Marçal cap a Pedro, que perd la pilota, recupera la defensa, l'endavant cap al porter visitant. Compleix ara el minut 90, arribem al final del temps reglamentari, quan perd la pilota al centre, prop del cercle central, terreny de joc visitant, i la contra de la posa, i la que ha fallat, el Sant Cugat, la que ha fallat, Guillem Benet, una jugada que podia ser decisiva pel partit, i ha fallat gairebé sol davant del porter, pilota molt creuada. Tan sols ell sap com ha pogut fallar una pilota tan clara. Era difícil, una centrada potent, molt complicada. Ha avalat la defensa calderina, una de les poques vegades que ha tingut en aquest partit. I se l'ha trobat sol un jugador del Sant Cugat, però l'ha enviat per sort a fora. Empat a 0, temps de descompte aquí a les cremades. Quan assenyalen falta del Sant Cugat, estem a dos minuts d'arribar a les 2 de la tarda. Quan acabi aquest partit us deixarem els informatius de la xarxa. Atenció, pilota que s'escapa, intenta arribar Pedro, però s'ha avançat Marc Arnau, el central Sant Cugatenc, però ha pogut forçar el córner, el que pot ser una de les últimes jugades d'aquest partit. El córner de Caldes, pujant a rematar la major part dels jugadors calderins, queda només enrere Llu, està segur Llu i Aleixi, que estan a la zona de tres quarts, no volen arriscar més del necessari, no cal tampoc. Pilota llarga que se'n va a l'altra banda i serà córner de l'altra cantonada, la cantonada d'on està el bar de les cremades de Confederació Caldes. Servirà aquest corna Maude, número 17, que ha entrat en aquesta segona part. Un jugador amb un gran físic, m'agrada el tècnic Calderí. Atenció, aquesta pilota que s'ha enverinat i gairebé gol olímpic de Maude, ha tocat el porter, ha refusat el porter Guillem del Sant Cugat, aquesta pilota que s'ha enverinat. Si no arriba a tocar, anava dins directe.
servirà un altre córner per canviar la pilota. Córner el porter Guillem, el porter visitant, i tindrà una altra oportunitat ja quan portem dos minuts del temps de descompte. Una altra bona oportunitat, centra la pilota i directament a les mans del porter Guillem, que ha sortit molt segur. I atenció, la contra del Sant Cugat, que frena l'Egi. Quin jugador aquest, jugador a 94 minuts de joc, que encara té ara senyal en fora de joc. Molt discutit pels jugadors calderins, Eloi, el defensa central, que havia incorporat a l'atac en el córner, que encara està tornant i que ha rebut aquesta pilota quan marxava sol. En fora de joc, més o menys clar, l'ha vist molt clar l'àrbitre principal del partit, ja el línia estava al davant. Des de la nostra posició era difícil veure-ho. Pilota novament pel Caldes, contra d'Aleix, sol davant de dos jugadors a la banda dreta. Ho provarà l'Aleix, prova el dribbling i finalment pilota a córner, que servirà, sembla ser, el mateix Aleix. Demana la pilota Maude, que és qui ha servit el córner, l'últim córner des de la banda dreta de l'atac calderí. Nova oportunitat per obrir el marcador del Caldes en el temps de descompte, 4 minuts aproximadament. Quan s'entra la pilota, arriba la pilota, Pedro, gol! Gol de Pedro! Gol de Pedro! Minut 94, i després del cinquè o sisè córner que ha xutat en el temps de descompte el Caldes, suma el primer gol de la temporada, Pedro. Gol de Pedro en el minut 94, s'avança el Caldes i no trigarà a acabar aquest partit. El Caldes que ho estava buscant des de feia 5 minuts i ha sigut aquesta centrada de Maude per Pedro, que ha rematat de cap impecablement i obre el marcador en el minut 94, 1-0 pel Caldes, en el que poden ser els primers 3 punts de la temporada pels de José Luis Duque. Veurem quan afegirà ara més per aquesta celebració del gol, però un molt bon gol de Pedro en aquest remat de cap, un jugador molt alt, molt físic i amb un remat impecable de cap. Ha fet un remat de cap quan ja pensaven que no celebrarien cap gol del Caldes. Aconseguim aquest gol, esperem de la victòria. Evidentment ara tothom demanarà l'hora, el Sant Cugat anirà a per totes i a Salagi, que aconsegueix, i final del partit. Final del partit en el minut 95, 5 d'afegit, que ha aprofitat el Caldes per fer aquest 1-0 i aconseguir la primera victòria de la temporada. Quan són les 2:02 de la tarda i donem pas als serveis informatius de la xarxa i donem per finalitzada aquesta primera transmissió del partit que avui ha sigut un plaer. Qui us parla, Albert Sant Andrés, el partit que avui de Ràdio Caldes. Moltes gràcies i ens veiem el pròxim cap de setmana.

0: festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
1: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
0: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
0: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles a Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
3: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa.
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
0: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
4: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
0: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
1: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
0: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
5: Obviously, Catalunya és diferent ara.
6: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
0: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
1: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
0: La convoca la plataforma Zeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'AENA fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portador de Zeroport.
7: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
1: Com el que acabem d'escoltar per part del mateix OCT, Zeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i AENA fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'AENA per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
1: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
0: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures a l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
1: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
8: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens, i també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
0: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
8: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
0: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
1: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
0: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
9: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
10: El conseller és el que es va comprometre.
9: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
0: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
1: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
0: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplia tot plegat Núria Perea.
10: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
11: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
10: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
10: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
13: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
10: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
1: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
0: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
14: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
15: Des conscients de que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial, vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
14: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
16: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
1: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
1: Doncs sí, hem enganxat just aquest, en aquest directe, aquest nou castell descarregat en aquesta actuació de la, del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
0: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
18: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
17: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
1: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
0: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
19: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
1: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat. Aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona, on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
0: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
20: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
21: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
20: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona, i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
1: Són les 2:22, arribem als esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
0: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
2: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Rivas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
3: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé però no ho fem durant molt temps i això està a la nostra millora.
2: Amb aquesta victòria el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
1: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
0: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgander i en Joel Parra.
22: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien en ofensivo, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho ahí al final cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho.
23: Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
24: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs, avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
0: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta

0: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar. Estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, eh? La seva setena de sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant un molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
3: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
1: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Més política. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
3: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
1: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
1: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
5: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i de fet a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
3: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
1: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
3: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
6: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
1: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
3: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
4: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa, ¿o ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
3: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
7: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
3: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
1: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
3: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
8: Obviously, Catalunya was different now.
9: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
3: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
1: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
1: Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
3: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
1: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani doncs, l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028, en aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens, i també explicar, doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
3: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
3: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mandami han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
1: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
3: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
3: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
3: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
13: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
1: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
3: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
12: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
14: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt, és un moment fantàstic també per conèixer el Delta, i la gent està venint doncs a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim doncs aproximadament, estem trobant doncs un increment respecte als anys anteriors.
12: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
15: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
1: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona, i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
1: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era Laoz i Bayuca, en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
3: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
16: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
3: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
17: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
3: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
1: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
3: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i sobretot moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
18: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
19: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat, i com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
18: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
1: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
3: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
20: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer i que la gent sortia.

0: al barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure.
1: I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
2: També hi haurà sessions a escoles, amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
3: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca aprovar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
4: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la sessió també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
3: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
4: Tenim 3 seus, el Cines Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I com a novetat sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
3: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
1: Són les 2:51 minuts, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
2: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
1: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
6: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igualada. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per el tercer i quart lloc.
1: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf el Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta set de la tarda, com comentàvem.
1: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-3.

0: 0 advers.
1: Laia Puigdueta, Carla Fontdeglòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
0: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona, la primera federació. En el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
1: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
2: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
3: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
4: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
5: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
6: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
7: Es maten a totes.
6: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
8: Ara pujarà el preu de la llet.
6: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
9: Queda un any, un mes i 13 dies.
10: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
11: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes. Són les 3.
1: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. A Ràdio Caldes torna al balneari. Un programa d'entreteniment per passar una bona estona, descobrir coses noves i, sobretot, començar el cap de setmana amb bon peu. Aquesta temporada parlarem de cuina, d'història, de Caldes i de moltes coses més. I, com sempre, repassarem les anècdotes del dia. Al balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Històries en femení, un programa en què donem veu a les dones i descobrim les seves històries des d'una mirada femenina. Parlem amb dones valentes, dones lluitadores, dones que han obert camí i que tenen molt, molt per explicar. Cada dimarts, aquí a Ràdio Caldes, de 12 a 1 del migdia, amb l'Anna Escribano. Històries en femení, perquè la història també s'escriu en femení.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Gaudeix del cap de setmana amb la selecció musical de Ràdio Caldes.

0: estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista, no me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
3: Fórmula Cat, la música quilòmetre zero.
2: No comptaràs hores.
3: Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català.
4: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
3: La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat.
5: I de sobte tot sonrisa, alegria i la pena. Tan amic, un bon col·lega, solucions i no problemes.
3: Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.

Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Joan Mandani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre les ciutats europees i pretén que s'estengui a altres continents. En el marc de la celebració del 50è aniversari de l'entitat La Nostra Dansa de Tordera, s'impulsa un repte històric per al mes vinent, fer una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts que creuen el riu. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
2: L'objectiu de la iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava com es distribuirà la rotllana.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: L'activitat es tancarà amb una xocolatada popular per a tots els assistents. La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes.
1: Diverses també retencions a les carreteres catalanes aquesta tarda. Per saber-ne els detalls, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Fins ara, que bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment hi ha alguns trams de retencions, de mobilitat de retorn del cap de setmana. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha circulació molt intensa amb aturades entre Castellet i la Gornal i la Granada, en sentit nord, en sentit Barcelona, i més endavant també circulació amb retencions en un tram de 4 quilòmetres a l'altura de Subirats. Convé destacar que en aquest tram s'ha obert el carril addicional en sentit contrari per tal de descongestionar la situació. També de l'autopista AP7 destaquem en el tram nord aturades entre a Llinars i la Roca del Vallès, un tram de 5 quilòmetres de circulació amb congestió elevada en sentit sud, en sentit Tarragona, i també destaquem altres punts de la xarxa viària amb aturades com la C55, amb retencions entre Manresa i Castellgalí en sentit sud, en sentit Abrera, i també la C32 amb retencions a la zona de Sant Andreu de Llavaneres fins a arribar a Mataró, i més endavant aturades a Vilassar de Dalt, tot en sentit Barcelona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies. I un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al dematí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'hauria suïcidat. L'intern es troba al centre des de l'abril passat i en el moment dels fets està ubicat temporalment en el mòdul d'ingressos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Comencem i des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Aquí arrenca l'En Joc. Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
6: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona tarda.
5: Doncs anem a repassar ja el més destacat de la jornada, els titulars, i comencem parlant de bàsquet, la penya i el Barça, que juguen aquesta hora a la final de la Supercopa CB.
7: Doncs sí, des de les 7 a l'Olímpic de Badalona, verd i negres i blaugranes es juguen un títol que no guanya un equip català des de l'any 2015. La penya vol sumar la seva tercera Supercopa i el Barça la setena. De moment, descans a l'Olímpic de Badalona, 52, Joventut, Barcelona, 46.
5: En futbol, el Barça fa el 7 de 7 i és més líder abans de l'aturada per seleccions.
7: Els de Hansi Flick van guanyar 1-3 a Sevilla amb un altre triplet de Rafinha que ja suma 12 gols en 7 jornades de Lliga. Els blaugranes han sumat els 21 punts possibles en l'inici del campionat i ja tenen 5 punts de marge sobre l'Atlètic de Madrid i 6 sobre el Real Madrid després de la victòria a Matalassera en el derbi madrileny jugat aquesta tarda.
5: I a segona divisió, el Sabadell continua intractable a casa.
7: Tercer triomf dels arlequinats en 3 partits a la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa s'han imposat per 3-1 l'Oviedo i se situen en zona de play-off descens a primera divisió amb 11 punts de 18 possibles. Un punt per darrere i el Girona, gràcies al triomf treballat a Cádiz per 1-2.
5: I a la primera federació masculina, primera derrota de Nàstic.
7: Els tarragonins s'han vist clarament superats al Corcón i han caigut 3-0 amb tots els gols encaixat als primers 26 minuts de partit. L'Europa va caure 2-1 a Múrcia amb un gol encaixat al minut 90 i un altre al 100 de penal molt discutit. Els graciencs sumen només un punt de 12 possibles i el Sant Andreu jugarà dimecres a Can Dragó al seu partit contra el Madrid-Castilla.
5: Vuit i cinc, marxem de ronda.

0: repassar resultats aquesta hora de diumenge 20 de setembre 2026 i, com deien, començant per la Supercopa CB per aquesta gran final que es disputa a Badalona entre la Penya i el Barça.
1: I de moment un partit bastant igualat es troba en el descans. 52 Joventut, 46 Barcelona.
0: En futbol, segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ha de començar, de fet, ha començat ja la segona meitat a Reus.
1: Doncs sí, ja porten un parell de minutets de la segona meitat. Minut 47, Reus 1, Nàxera 0.
0: I a la tercera divisió masculina, grup cinquè, tercera jornada. Un parell de partits en joc a aquesta hora. D'una banda, el Vilassar de Mar, Badalona. Marxem cap allà, Ràdio Ciutat de Badalona. Joan Garcia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs aquí el Xevi Marrón, el Xevi Ramon, minut 76 a partir de moment. Victòria contundent del Badalona per 0-2 al marcador amb dos gols que s'han aconseguit a la primera part. S'ha adelantat l'equip de Sanit San Pietro gràcies a un gol de Juaco al minut 10 i ha fet el segon gràcies a un autèntic colat. La Pepe Bonilla, que ha hagut de marxar, sembla lesionat. De moment, per tant, el partit sembla encaminat en cas confirmi aquesta victòria del Badalona. Aquí el Xevi Ramon, 77 de partit. Vilassar 0, Badalona 2.
0: Serien els primers punts per la Badalona, un dels teòrics grans favorits en aquesta tercera divisió, que no havia començat gens bé amb dues derrotes en els dos primers partits. I des de la seta en aquesta tercera divisió també, Eric, hi ha un duel lleidatà.
1: Exacte, derbi lleidatà, Atlètic Lleida, Mollerussa. El partit es troba al minut 48, tot just ha començat fa uns minutets la segona meitat. Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
0: I per acabar, en Lliga Elit ha començat aquest cap de setmana i a aquesta hora tenim l'últim partit de la jornada de diumenge.
1: Doncs sí, un partit que enfronta el Prat i el Singuerlín, on els locals van guanyant el minut 77 de partit per 2-0.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8 i 8 i anem a començar a repassar amb més detall el que està donant de si la jornada del cap de setmana pel que fa a l'esport català. Avui obrim amb waterpolo perquè tenim diversos fronts importants que s'han celebrat aquest diumenge. D'una banda, la Champions masculina, la màxima competició continental. El Sabadell, que ha jugat la fase prèvia a Tbilisi, a Geòrgia, i finalment avui ha guanyat el partit decisiu.
2: Apollo Sport Management 12, Sabadell 22.
1: Després de la derrota el primer dia davant del Brescia, i el Sabadell ja havia fet la feina davant del Budamska Riviera i avui l'ha completat per classificar-se per la segona ronda, per la següent ronda, superar la fase preliminar amb aquesta victòria davant de l'equip georgià. Ràdio Sabadell, Pobi Turim.
3: Per cinquè any consecutiu, l'Astralpool Natació Sabadell jugarà a la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. L'equip d'Albert Espanyol ha acabat segon de la seva lligueta de la fase prèvia, salvant una situació compromesa. La derrota per la mínima, 15-16, en l'estrena davant el Brescia, deixava el club sense marge d'error, però tampoc han deixat massa lloc al dubte els homes d'Espanyol. Ahir, 20-12 al Budva Montenegrí, avui 22-12 davant l'Apollo de Tbilisi, l'anfitrió d'aquest grup. Si bé és cert que els georgians han començat amb un sorprenent 3-0, l'Astralpool ja havia capgirat el marcador al final del primer quart i s'ha imposat sense problemes gràcies sobretot als 7 gols de Costa Averca, inèdit en els dos primers compromisos degut a una sanció que arrossegava del curs passat. Aquesta era la valoració del porter i capità Edu Lorrio.
4: Objetivo conseguido, creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin, y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar una Champions.
3: Demà a les 10 del matí, sorteig en què, a banda de Sabadell i Barceloneta, també hi seran el Prorreco i el Brescia italians, el Novi Beograd i el Radnitski de Sèrbia, l'Olympiakos i el Panathinaikos grecs, el Jadran Split i el Mladost croats, l'Oradea i el Dinamo de Bucarest romanesos, el Ferencváros hongarès, el Marsella francès, el Jadran Herceg-Novi montenegrí i el Hannover alemany.
1: Déu-n'hi-do, molts equips demà a les 10 del matí, aquest sorteig on hi haurà tant el Sabadell com el Barceloneta. I més waterpolo, perquè avui hem viscut la gran final de la Copa Catalunya de Divisió d'Honor femenina. S'ha disputat tota la final a 4 aquest cap de setmana al Club Natació Mataró. I finalment el conjunt local s'ha acabat imposant.
2: Mataró 11, Sabadell 9.
1: Doncs victòria en aquest cas pel Mataró de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Si la temporada que tot just comença ens ofereix partits com el d'aquest diumenge, està clar que tenim assegurades bones dosis d'emoció i d'espectacularitat. I és que la final d'enguany de la Copa Catalunya ha estat senzillament espectacular. I a més, jugada a un ritme realment frenètic, poc habitual a aquestes altures del curs. El primer quart del partit ha estat de tanteig. El Sabadell s'ha avançat gràcies a un gol de Paula Camus. El Mataró ha capgirat el resultat. Les dianes de Caral Bertran i de Tilly Kearns han permès les locals comandar el marcador 2-1 al final dels primers 8 minuts de joc. La situació ha canviat radicalment en el segon període. Enric Arnell, el nou tècnic del Sabadell, ha sabut radiografiar perfectament les carències del seu equip. Les ballesanes han aconseguit obrir un autèntic esvoranc en l'electrònic. Parcial de 0-4 en els 5 primers minuts del quart, que les han col·locades amb un clar 2-5 al seu favor. Tot i el panorama més que preocupant, la Solim no ha perdut els nervis. A un minut i escaig del descans llarg, Martina Claveria marcava el 3-5. En el tercer quart, la lenta remuntada de les locals ha continuat. Dos gols marcats per Camila Farago i Carla Martín, dues incorporacions d'aquesta temporada, feien pujar l'empat a 5 al marcador. A partir d'aquí ha començat el festival. Un estira i arronsa constant amb el Sabadell sempre per davant en el marcador, però incapaç d'escapar-se més enllà d'un gol de diferència. El tercer quart se saldava amb un empat a 7 gols. La tònica ha continuat en l'últim quart. Apareixia Simon Van de Kratz en dues dianes, però dos gols, marca de la casa, de Caral Anton i de Tilly Kearns, mantenien la igualtat en el marcador. A 1:50 del final, el Sabadell ha desaprofitat una jugada de superioritat que hauria suposat el 9-10. Jules Rümer marcava per a les locals. Era el 10-9. Des del 2-1, les matronines no havien dominat en el marcador. Mariona Tarré interceptava un llançament de vaselina de les Vallesanes que propiciava una nova possessió de les locals, que d'aquesta manera podien sentenciar la final. I el matró no ha fallat. A 26 segons de l'acabament, Mireia Giral s'encarregava de marcar el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Matró 11, Astralpool Club Natació Sardell 9. El Matró, campió de la Copa Catalunya 2026.
1: Doncs quarta vegada i segona de consecutiva per al Mataró en aquesta Copa Catalunya, que hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit, també un altre dels nostres companys de Mataró, l'Oriol Debat, doncs ha parlat amb la capitana del Mataró, Caral Beltran, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
6: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits.
7: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs felicitats al Mataró per aquest títol de Copa Catalunya Femenina que hem viscut a la plataforma La Xarxa Més. I per acabar amb el bloc de waterpolo, Eric, ha començat de fet la divisió d'honor masculina a partits de la primera jornada, menys el del Sabadell, evidentment, per la disputa de la Champions. Aquests són els primers resultats de la temporada.
2: Cavalla 13, Mataró 12, Rubí 9, Barcelona 31, Echeide 16, Catalunya 8, Canoe 15, Terrassa 16, Sant Andreu 11, Barceloneta 21.
1: Doncs clara derrota del Rubí davant del Barcelona, 9-31. Segurament és el resultat que més crida l'atenció d'aquesta primera jornada. Ahir, en aquest programa, el nostre company de ràdio, Rubí Siscol, ara parlava precisament amb el tècnic rubinenc, Rui Tiago.
8: Jugamos hoy con un portero cadet, de 15 años. Han jugado, si no me equivoco, 8 jugadores que son de la cantera de Rubí. Pero poco a poco, ¿vale? No queda mucha liga, estamos ahora a empezar. Los niños... Yo creo mucho en los niños, me gusta esta equipa que tenemos. Y ahora, claro, jugar contra el CNB, que está para jugar ya para semana competiciones europeas, muy fuerte, muy ritmo, los errores se pagan caro.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 8 i 16 minuts i és moment de començar a parlar també amb detall de la jornada de futbol. A la primera divisió masculina, setena jornada, i el Barça que fa el ple de victòries abans de l'aturada per seleccions i, a més, de moment és més líder.
2: Sevilla 1, Barça 3, Espanyol 1, Elx 3.
1: Doncs el conjunt blaugrana, que va guanyar ahir 1-3 davant del Sevilla, capgirant el gol inicial de l'equip andalús amb un hat-trick, un altre més de Rafinha, que ja porta 12 gols a la Lliga, 14 en total en el que portem de temporada. Espectacular el rendiment que està donant el jugador brasilià, el capità del Barça, en aquesta nova posició de davanter centre. Després del partit, tots els jugadors ahir també destacats, Rodri i Fermín, valoraban así aquest 7 de 7 abans de la aturada per seleccions.
9: Está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7 de 7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado. Creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy muy buena.
10: En la mitja part, el míster ens ha dit que hauríem de tenir més ritme de possessió, no perdre tantes pilotes, i això hem fet, crec que hem controlat més el partit, hem competit molt bé i les ocasions que hem tingut les hem marcat.
1: Doncs contents els jugadors, i de la seva banda el tècnic Hansi Flick no ho estava tant de la primera meitat de l'equip, però sí de la reacció que havia fet el seu equip a la segona. i especialment també del gran rendiment que està donant Rafinha com a davanter centre.
11: Was difficult game, especially in the first half.
12: Ha estat un partit difícil, sobretot a la primera part. Aquest no és el nostre nivell habitualment i ho hem de fer molt millor, com a la segona part. Coneixem la qualitat de Rafinha i estem molt contents per ell. Ens donen moltes coses. La decisió de fer-lo jugar de davanter centre és del cos tècnic. Ho debatem entre nosaltres i ho parlem amb els jugadors. Crec que amb aquesta xifra de gols, en aquests 8 partits, deu estar molt content de jugar com a nou.
1: Doncs el Barça, que marxarà en aquesta aturada per seleccions com a líder, de moment amb 3 punts més que el Betis, que ara mateix està guanyant 0-1 al camp del Depor i se situaria segon. Per què? Perquè abans, aquesta tarda, en el derbi madrileny, l'Atlètic de Madrid ha guanyat 2-1 al Real Madrid i això fa que els matalassers quedin a 5 punts del Barça i el Real Madrid ja a 6. Després de la derrota, per cert, Mourinho en sala de premsa ha carregat contra l'arbitratge avui al Metropolitano. Doncs això pel que fa al Barça. L'Espanyol, en canvi, a l'aturada de les eleccions marxa en pitjors condicions després d'aquesta inesperada derrota 1-3 davant de l'Elx del divendres. Una derrota que va arribar més jugant amb un home més durant 85 minuts de partit i davant d'un Elx que arribava com a cuell, que no havia guanyat cap partit fins aleshores. En qualsevol cas, Manolo González se'n va en aquesta aturada amb deures i ho té clar i així ho manifestava en roda de premsa.
13: És veritat que he tingut partits dolents com el de Girona fa 2 anys, per exemple, està clar, eh? Sempre tenim tots partits dolents, però ni el dia del Rayo ho hem fet, ni el dia... Bueno, la primera part del Rayo no ho hem fet i avui no ho hem fet. Avui ens han fet contra, s'han jugat menys. Tenim 2-1 situacions defensives. Ai, crec que això no té nom. Lo d'avui no... És que no es pot difuminar de cap manera, no es pot tapar de cap manera. Hem de tornar a agafar l'essència del que ens va fer salvar-nos el primer any, a la segona volta, de la primera volta l'any passat, i després no equivocar-nos perquè ja dic, te'n recordes quan deia que a vegades voler ser massa vistosos i portar l'equip a una cosa que no toca? Doncs crec que aquest no és el camí correcte. Crec que hem de tornar a ser un equip de primera acció fotut, que corri, que apreti, i si no, no té cap sentit el... És que ens estem equivocant.
0: En joc amb Ignasi Trapero.
1: 8 i 20, parlem també de la Lliga F, on els 3 equips catalans han puntuat aquesta jornada.
2: Alavés 0, Barça 6, Badalona 0, Reial Societat 0, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol Femení 1.
1: Doncs el Barça ja és líder en solitari, amb 2 punts més que el Real Madrid, perquè va guanyar el seu partit 0-6, i el Madrid Club de Futbol va perdre el camp de l'Espanyol 5-1. Primera victòria per a les blanquiblaves, que sumen de 3 per primera vegada aquesta temporada. Sara Monforte, entrenadora, Paula Gutiérrez, ahir vigolejadora.
14: Sí, bueno, l'equip s'ho mereixia. Jo crec que la setmana passada es va veure l'equip que volíem ser i avui ha fet un partit redó. Ens ha entrat tot el que segurament la setmana passada no ha entrat. I bueno, la veritat que sí que ha sigut la voltada i crec que, bueno, sí que han sigut superiors a Madrid CF, però bueno, al final s'ha decantat molt per l'altre costat, molt contenta i sobretot per les jugadores perquè s'ho mereixen. Sí, si al final estàvem parlant que el procés i el treball estava clar, que ens faltava una mica d'aquest fet de creure nosaltres, que també ens entraran i sortint les coses per confiar, perquè al final és més fàcil així. I bueno, l'equip ha estat molt agressiu, pressionant a dalt i bueno, molt contenta.
15: Bueno, la verdad que teníamos muchas ganas, ¿no?, de que se nos diese un partido así. Creo que los resultados hasta ahora no estaban siendo justos con el trabajo que estamos haciendo cada día y hoy se ha visto reflejado y estoy muy contenta por todos porque merecíamos algo así. Sí, el trabajo constante y al final el fútbol son dinámicas, ¿no? Al haber empezado así sí que es verdad que cuesta un poquito, ¿no?, encontrar esas buenas sensaciones, pero creo que a partir de la semana pasada ya dimos un paso adelante y hoy se ha demostrado, así que plena confianza en el grupo, en el staff y estamos todos juntos.
1: Tot això, el Barça ha començat avui a preparar el debut a la Champions del pròxim dimecres a casa del París i aquest vespre s'ha confirmat que la fase final de la segona edició de la Champions Cup enfronta els campions continentals, entre ells el Barça com a vigents campiones de la Champions, es farà el gener a Miami. Vinga, i parlem també de la segona divisió masculina, 6a jornada. Hem viscut una doble victòria catalana.
2: Sabadell 3, Oviedo 1. Cádiz 1, Girona 2.
1: Doncs gran victòria del Sabadell avui, 3-1, tercera victòria en 3 partits a casa i el conjunt arlequinat que ara mateix se situaria en la cinquena plaça per la victòria momentània de l'Almeria. Gran triomf, Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: El Sabadell continua fent de la nova Creu Alta un fortí, ja porta entre totes les competicions oficials 6 victòries consecutives amb l'estadi pràcticament ple, i la d'avui 3-1, segurament amb la contundència que mereixia la diferència de joc entre el conjunt de Ferran Costa i un Real Oviedo que només ha despertat a la segona meitat quan ja perdia 2-0 en un dia d'estrenes, la de Gastón Valles en el primer gol, el dia just que no podia jugar l'home gol, la referència ofensiva, Nico Joaquini, per culpa d'una lesió que apunta a greu. També estrena a pilota aturada amb el permís d'un gol de penal d'Urri. Primer gol de córner d'estratègia del Sabadell, obra d'Òscar Sanz, que tampoc havia marcat fins ara. Insisteixo, ha reaccionat prou l'equip de Julián Calero a la segona meitat i s'ha situat 2-1 en el marcador, però en un moment un punt polèmic, la famosa norma del minutet que t'has de quedar fora quan has estat atès mèdicament, ha passat amb Estanis Pedrola, el català, l'autor precisament del gol de l'Oviedo, i estan amb 10 els asturians, el Sabadell ha fet el definitiu 3-1, obra d'Àngel Baena, que com dic, era dia d'estrenes, tampoc havia marcat encara amb la samarreta arlequinada. El tècnic del conjunt vallesà, Ferran Costa, feia aquesta lectura del partit.
17: Que per mi aquests partits són els més especials, perquè veníem de fer un partit a Mallorca amb moltes coses molt bones, però nosaltres sols ens vam fotre 2 trets al peu i no és la nostra essència. Llavors, veure com han treballat i com han estat units durant la setmana és molt, molt significatiu, i un cop més la nova Creu Alta fent màgia, i no només la nova Creu Alta, sinó tots els que esteu aquí, que sou molt especials i molt importants en què tot això vagi bé, i sempre sumeu. Doncs entre tots hem fet un grandíssim partit contra un equip clar candidat al títol, a l'ascens, que la temporada passada estava jugant a primera divisió amb molts dels jugadors que estaven avui sobre el terreny de joc, i penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment, i la feina de Gastón i Obolski particularment, doncs em fa sentir molt orgullós.
16: El triomf arriba després de la primera derrota de tota la temporada, 2-0 a Somoix contra el Mallorca la setmana passada, i per culminar un Tourmalet especialment complicat de sortida que tenien el primer mes i mig de competició a la Hypermotion al Sabadell, però qui ho diria, veient aquest bagatge final de 11 punts de 18 possibles que situen l'equip de Ferran Costa a la part alta de la classificació abans de visitar Balaïdos la setmana que ve per enfrontar-se a un altre nou vingut com el Sabadell de la categoria, com és el filial del Celta de Vigo.
1: Victòria també del Girona, Girona FM, Pau Villafanyem.
18: El Girona va guanyar Cadis per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez, i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
19: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar, intentar defendre més en pilota, ser capaços de, no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal. I ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
18: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Grans batutes, grans emocions.
22: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
21: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
22: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
21: Entrades a auditori.cat.
23: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?

0: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de nou, marxem de ronda. Vinga, actualitzem els marcadors a aquesta hora del vespre. La gran final de la Supercopa CB de bàsquet a Badalona. Com està el partit entre la penya i el Barça, Eric?
2: Un partit molt igualat, Ignasi. A punt de començar l'últim quart d'aquest partit. Assist de Joventut, 71, Barça 68.
1: La penya tota la zona pel davant. Ha arribat a desenganxar-se una miqueta, però el Barça torna a apretar el marcador i, per tant, últim quart ben emocionant per veure qui ja acaba aixecant aquesta Supercopa, que fa molts anys que no guanya cap equip català. En futbol, segona federació masculina, grup segon, tram final del partit del Reus.
2: Exacte, minut 72 a Reus, minut 72 de partit, Reus 1, Nàxera 0.
1: A la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, i ha arribat per fi la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Ràdio Ciutat de Badalona, Joan García.
3: Doncs sí, aquí el Xavi Ramon, victòria contundent del Badalona, 0-2 en un partit que el Passeig Sant Pietro han dominat de l'inici des del final, però hem de dir que el final del partit ha estat una mica agradós perquè ara mateix tenim estès sobre el terreny de joc, ja ha acabat fa una estona el partit i encara no ha marxat aquí pràcticament ningú dels que estava sobre el camp. Omar Canté, el futbolista del Vilassar, que ha rebut un cop i sembla que està greu perquè de moment s'ha quedat al camp. Han demanat per megafonia que marxés tothom que no estigués ajudant el futbolista al camp, perquè ara mateix al seu voltant hi ha moltíssima gent, també molta expectació per saber de l'estat físic del futbolista. El que hem pogut saber és que deien que no podia respirar, no sé si pel cop, per la zona per la que ha rebut aquest impacte. El futbolista deia que no podia respirar ara mateix. Estan atenent-lo als serveis, evidentment, de mèdics que tenen els clubs, però també s'ha trucat a una ambulància que ha entrat dins del terreny de joc i ara mateix estan atenent el futbolista. Veiem com ha evolucionat tot plegat. Esperem que tan sols sigui un ensurt i que no acabi en res. A nivell futbolístic, com diem, la victòria és a la notícia, és la victòria del Badalona, 0-2, els primers 3 punts de la temporada, però ara mateix totes les mirades sobre aquest futbolista, totes les mirades sobre Omar, perquè esperem doncs, que no sigui res i es pugui recuperar a la perfecció.
1: Doncs tant de bo sigui així, si hi ha alguna novetat ens ho fa saber, John, i si hi ha possibilitat també de parlar amb algun protagonista, ens demanes pas. Fins ara.
3: Fins ara, gràcies.
1: I el duel de Terres Lleidatanes entre Atlètic Lleida i Mollerussa, com estan les coses?
2: Doncs el partit de moment a la capital del Segrià, al Camp d'Esports, minut 73 d'aquesta segona meitat, recta final del partit, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0.
1: I acaba ja el partit de Lligalí, l'últim partit de la primera jornada, al Prat, al Camp del Sant Niem.
2: Doncs sí, el conjunt Pota Blava s'ha endut la victòria amb un resultat de 3-0 davant el Singerlin.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 8:33 minuts del vespre i continuem repassant a la teva ràdio local de 8 a 10 del vespre cada dissabte i cada diumenge aquí a l'En Joc. L'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Estem parlant de futbol i ara és moment de fer-ho de la primera federació femenina, segona jornada, on de moment el Barça Atlètic no aconsegueix la seva primera victòria. Avui ha perdut.
2: Atlètic de Madrid B 5, Barça Atlètic 3.
1: Després del sorprenent empat a casa en la primera jornada, dura derrota del Barça B, que perdia 5-0 abans de la primera mitja hora de partit i ho ha acabat maquillant, s'ha quedat a prop 5-3, però de moment un empat i una derrota en dos partits pel Barça B, que ocupa la penúltima plaça en aquesta primera federació femenina, sorprenent perquè a les últimes temporades ha guanyat la Lliga. Això a la primera femenina, una categoria per sota, segona federació femenina, grup segon, tercera jornada. Aquí tenim a 5 equips catalans i aquests són els seus marcadors de la tercera jornada.
2: Barça C 2, Saragossa 2, Espanyol B 4, Samper 1, AM 4, Múrcia Promises 0. I el duel català de la jornada, Europa 3, Ona Sant Adrià 1.
1: Doncs l'Espanyol és líder, ha guanyat els 3 partits, avui amb golejada 4-1 sobre el Samper i, per tant, 9-9, primera posició per al conjunt, doncs pel filial Pericú. 2 punts més que l'AM, que ahir va golejar el Múrcia Promises 4-0 en el primer partit dels recasens d'aquesta temporada, havia començat les dues primeres jornades jugant a fora, ahir va golejar, va jugar bé, un partit que vam seguir doncs, a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més. I després del partit podíem escoltar a una de les jugadores de l'AM, Elena Sánchez, i el tècnic Samu Luna.
3: Bueno, lo que buscàvem era tenir la pilota, dominar el partit, aconseguir tancar el més aviat possible i porteria a zero. Pues molt contenta de poder seguir sumant minuts amb el primer equip, amb el club de la meva vida, i molt orgullosa de tot l'esforç de totes. Doncs sensacions molt bones, la veritat. Seguim sumant punts, seguim, com ja has dit, amb porteries a zero, que també és molt important, i a seguir treballant.
4: Bueno, valoración muy positiva, no puede ser de otra manera. El equipo ha trabajado como habíamos estado preparando toda la semana. Las cosas han salido bien, pero porque el equipo estaba predispuesto a creer en la idea y ha trabajado muchísimo para que esto se diera así. Por supuesto, lo primero es competir cada jornada, ir a por los 3 puntos en cualquier campo, ya lo hemos dicho muchas veces, y la tercera es portería cero, es fundamental este año. A ver, al final, Recasens históricamente ha sido un campo muy difícil de sacar puntos y eso hay que recuperarlo y aprovecharse de ello.
1: Doncs Espanyol B, líder amb 9 punts, segona M amb 7, tercer Ona Sant Adrià amb 6. I això que ahir va caure el Nou Sardenya, 3-1, victòria de l'Europa, la segona de la temporada, però recordem, ara ho explicarem amb més detall, que li han tret 3 punts de la primera jornada per alineació indeguda. Per tant, compta com a les 3 primers punts de l'Europa, una victòria de mèrit davant d'un Ona Sant Adrià que teòricament està cridat a ser un dels equips que lluiti per l'ascens a primera federació. Després del partit, l'entrenadora de l'Europa, Nani Aces, estava ben i ben satisfeta del partit que havien fet les seves jugadores.
5: Crec que avui ho hem tornat a fer, o ho hem fet per primera vegada aquest any. Avui és la primera vegada que jo vaig l'equip que som, que vaig l'equip que volem ser, que l'equip té personalitat, que té un estil de joc claríssim i marcat i les idees claríssim del que volíem fer avui. Crec que davant teníem el millor equip de la categoria o entre els 2 millors equips de la categoria. Crec que on ens ha complicat moltíssim el partit, però que l'equip ha fet una passa endavant quan més se'ns ha complicat, quan a més l'Ona et fa el gol, que era quan et podia haver entrat una mica després. Jo crec que l'equip ha fet una passa endavant i que avui demostra que té ganes de refer-se i que té ganes d'estar allà dalt.
1: I com us dèiem, l'Europa havia guanyat el partit de la primera jornada amb el Samper 2-0, però aquest divendres el club de la Vila de Gràcia doncs va explicar que li havien tret els 3 punts sumats en aquest partit per alineació indeguda de Martina Rojo. Estava sancionada de l'últim partit de l'any passat en el playoff quan encara era jugadora de l'Ona Sant Adrià. Nani Aces va voler també donar la seva versió de tot el que ha passat.
5: Bueno, l'equip venia d'una setmana complicada, ha estat una setmana dura per tots, la resolució surt aquesta setmana, però ho sabem des de la setmana passada. Al final, a mi m'agradaria demanar disculpes públiques, sobretot per l'afició, que jo entenc que costa d'entendre que hi ha una errada així, però al final es van consultar sancions, no apareixia com a sanció de segona ref. Jo crec que hem d'estar per sobre d'això, que avui, que em sap molt de greu i em sap greu, que l'equip no comencés puntuant o que aquell partit no es vegi reflectit en els punts, però crec que avui la resposta de l'equip per enganxar una altra vegada l'afició i per demanar-li disculpes d'alguna manera no podia ser millor que el que han fet al camp, que és competir, que és ser nosaltres, tenir molta personalitat i sumar destres.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: I a les 8 i gairebé 39 minuts passem a parlar també de la primera federació masculina, grup segon, quarta jornada. Recordem que el Sant Andreu no ha jugat aquest cap de setmana perquè ha de jugar amb el Real Madrid Castilla, que tenia competició internacional i, per tant, no jugaran fins al pròxim dimecres a les 9 de la nit a Can Dragó. Sí que han jugat Nàstic i Europa i amb sengles derrotes.
2: El Corcón 3, Nàstic 0. Múrcia 2, Europa 1.
1: Doncs primera derrota del Nàstic aquesta temporada, ha caigut clarament al camp de l'Alcorcón, 3-0, una molt mala primera meitat, abans de la primera mitja hora de partit ja perdia per 3-0, i la veritat és que l'Alcorcón ha tingut ocasions com per marcar fins i tot algun altre gol. Molt desconegut avui un Nàstic de Tarragona que, com diem, perd el primer partit de la temporada, de moment, però en espera dels dos partits que s'estan jugant a aquesta hora en aquest grup segon de primera federació masculina, de moment mantindria la cinquena plaça, per tant, en zona de play-off, però això pot canviar si els marcadors que hi ha ara mateix, els dos partits que s'estan jugant, es poden moure, i això faria que el Nàstic perdés alguna posició a la classificació. En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota del Nàstic. Què ha passat? Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
6: Bona tarda des de Santo Domingo, l'estadi de l'Alcorcón, on l'equip madrileny ha derrotat avui 3-0 el Nàstic de Tarragona, primera derrota encaixada aquesta temporada quan es compleix la jornada 4 del Nàstic de Tarragona. Salutem el primer capità de l'equip, Manel Royo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Explicacions d'aquesta derrota que ha caigut com una gerra d'aigua freda, per què, i pot aportar o ha de servir d'alguna cosa?
7: Bueno, perquè és el primer cop que malauradament l'equip es veu en aquesta situació després d'un 7-9, d'un inici sobretot molt, molt impulsat pels partits de casa, jo crec, amb una molt bona comunió amb l'afició. I bueno, quan el futbol és així, no? Quan em veus dalt, quan reps els elogis d'aquest bon inici, si baixes una mica la guàrdia, vens a un camp com el d'avui, amb un mal inici, amb dos gols encaixats molt ràpidament, molt a l'inici, i ja es fa molt difícil aixecar-ho. Ha de ser una font d'aprenentatge i perquè no torni a passar al futur.
6: Fins a quin punt ha pogut distorsionar el pla de partit aquest gol tan matiner, minut 1-2 de l'Alcorcón?
7: Bueno, està clar que l'equip estava entrenant molt bé aquestes setmanes, venia reforçat per resultats, cada cop més afiançats, i l'avui és una gerra d'aigua freda que no hem pogut fer el pla de partit que havíem preparat, perquè com tu bé dius, quan encaixes tan aviat canvia tot el pla de partit, comets errors alguns cops per voler fer més del que toca, que no és millor, i això ens ha passat, no? que quan, bueno, quan ens hem volgut començar a fer el que tocava, ja portàvem un resultat molt avoltat en contra, i ens ha de servir per saber la igualtat de la categoria, que tots els camps són molt difícils i s'ha de sortir ja per totes des del minut zero.
6: Què ha de demostrar o de què li ha de servir al Nàstic de Tarragona el partit, primer derbi català de la temporada, amb la visita del Sant Andreu, un partit de gala amb el retorn del Nàstic al nou estadi? De què li ha de servir aquest partit?
7: Bueno, jo crec que aquest partit ha de servir per seguir fent aquesta cohesió que tenim amb l'afició i l'equip al nou estadi. Crec que els dos primers partits al nou estadi s'ha vist un Nàstic valent, que representa l'afició, atrevit, que lluita molt, com a l'afició del nou estadi li agrada, i tenim la convicció i l'esperança de que contra el Sant Andreu puguem seguir amb aquesta bona línia a casa, que la gent surti representada i oblidar ràpidament el que ha succeït avui.
6: Gràcies, Manel.
7: A tu.
6: Doncs el primer capità del Nàstic, Manel Royo, ja pensant en el partit del proper cap de setmana, 6:45 de la tarda, la visita del Sant Andreu. El Nàstic, com dèiem, ha perdut avui aquí al Corcón amb un gol que ha arribat al minut 2 i un segon al minut 9, tots dos d'Omar. Al minut 26, Davo marcava el 3-0, que s'ha convertit en resultat definitiu a Santo Domingo, al Corcón, i que ha significat la primera derrota del Nàstic aquesta temporada, que suma 7 punts a la classificació. Des del Corcón, des del municipal de Santo Domingo, és tot. Bona tarda.
1: Bona tarda, Tere. Partidàs, el pròxim dissabte a 3:15 a Tarragona, Nàstic Sant Andreu, un dels derbis que podrem viure aquesta temporada a la primera federació masculina. I ahir derrota de l'Europa 2-1 al camp del Múrcia, una Europa bastant defensiu que li estava sortint molt bé el pla de partit, perquè poc abans del descans va aconseguir avançar-se amb un gol de Víctor Morales després que els murcians reclamessin un penal i una possible expulsió al porter de l'Europa, que l'àrbitre no va considerar que fos així. A la segona meitat l'Europa va aguantar i al minut 90 el Múrcia va aconseguir empatar, i el pitjor encara estava per arribar, perquè al minut 100, en un penal molt discutible, quan encara la pilota ni tan sols estava en joc, en un llançament de corna i en una acció on el davanter hi va posar més pa que formatge, l'àrbitre el va xiular i el Múrcia va acabar guanyant, va acabar capgirant el partit, i per tant l'Europa perd un altre partit. Un punt de 12, ha perdut 4 punts al temps afegit en els dos últims partits, i el conjunt de la Vila de Gràcia, que és penúltim a la classificació, com dèiem, amb només un punt en 4 partits. Ahir en aquest programa parlàvem precisament amb el golejador de l'Europa, Víctor Morales, que deia això.
8: El partit crec que l'hem combatit superbé. Sabia que veníem a un camp molt, molt difícil contra un rival, sobretot dels favorits de la categoria, i crec que hem començat molt bé, pressionant bé a dalt, amb l'estructura clara, i hem tingut la sort d'avançar-nos al marcador. La segona part sí que és veritat que l'equip s'ha vingut una miqueta a baix físicament, però bueno, havíem de defensar el resultat, i ha sigut una llàstima que en els últims 10 minuts hem encaixat aquests dos gols que ens fan que tornem a casa sense almenys un punt, que crec que l'equip s'ha merescut molt més. I per últim, l'acció del penal, crec que si pita aquest penal n'ha de pitar 10 o 15 per partit. A més, crec que la pilota encara no havia sortit i no estava en joc. Per tant, bueno, són decisions que l'àrbitre a vegades també es pot equivocar. En aquest cas ens ha tocat en contra, i espero que a la llarg de la Lliga aquestes coses puguin anar igualant i ens pugui beneficiar algun dia.
0: En joc.
1: 3:15 del vespre, som al Tal en Joc, i compte que la penya agafa avantatge, 10 punts de 87-77, a menys de 5 minuts per acabar la gran final de la Supercopa CB. Sembla que la penya està començant a obrir un forat que pot ser decisiu. Vinga, més futbol. Segona federació masculina, grup segon, tercera jornada. Ens deixa aquests marcadors per als equips de casa nostra. De fet, encara hi ha un partit que s'està jugant.
2: Correcte, i el partit que estem seguint aquí en directe és el partit del Reus, que enfronta davant el Nàxara. De moment, minut 87 de partit, el Reus, que va guanyant per 1-0. Pel que fa a la resta de partits de la jornada, Arnedo 0, Terrassa 1, Logroñés 2, Girona B 2, Barbastre 0, Barça Atlètic 1, Tudelano 2, Manresa 1, Olot 1, Utebo 2, Penyesport 2, Espanyol B 1.
1: Doncs després d'aquests marcadors, els millors equips catalans són el Barça Atlètic i el Terrassa, amb 7 punts, segon i tercer, a 2 punts de l'Osasuna B, que és l'únic equip que ha guanyat els 3 partits. El Barça Atlètic avui s'ha imposat 0-1 aquesta tarda al camp del Barbastre. Com diem, continua invicta, 2 victòries i un empat. I el seu tècnic, Julià Novelletti, que res, fa uns minutets feia aquesta valoració del triomf.
9: Son tres jornadas donde buscamos sobretot evolucionar, mantener nuestra regularidad, pero ajustando cosas. Hemos visto esto en la primera parte, sobre todo, donde ante un muy buen rival, con un juego asociativo también, intentó jugar, nos exigió trabajar mucho sin balón. Tenemos el concepto de defender con balón también, pero al final sin balón hemos tenido que trabajar, y fue esto, no mantener la paciencia, la disciplina sin balón, sobre todo después de haber marcado el gol.
1: I igual que el Barça Atlètic, el Terrassa també té 7 punts, també 2 victòries i un empat. Avui triomfa Arnedo 0-1, que ha deixat aquestes sensacions a l'entrenador Oriol Alsina.
10: Crec que el partit nostre ha sigut molt complet. Estic d'acord que la primera part ha sigut millor que la segona. Crec que la primera part hem nascut a sentenciar el partit, perquè hem generat 4-5 ocasions de gol molt i molt clares, i ells no s'han acostat. El camp estava bastant complicat de jugar. La segona part encara està més complicat, perquè s'ha anat aixecant. I ells han començat a penjar boles a l'àrea, a buscar jugades de segona jugada, etc. Però nosaltres hem tingut les situacions més clares altra vegada. O sigui, jo no recordo cap parada de Marcos, de dificultat, perquè sí que és veritat que ens han generat alguns corners, algunes faltes laterals, alguns d'aquesta banda, perquè anaven tot a joc directe i amb el camp com estava era molt complicat de jugar. Estic molt orgullós dels meus futbolistes. No oblidem que venim d'un partit de 120 minuts el dimecres d'aquesta setmana. I en aquesta segona part doncs, ens ha tornat a passar una miqueta el mateix. No? Crec que hem generat 3 o 4 ocasions d'altra vegada molt i molt clares i no les hem sabut sentenciar.
1: I a tot això, també aquesta tarda el Girona havia empatat a 2 al camp del Logroñés, un bon puntet per al filial gironí, i ha perdut el Manresa, primera derrota de la temporada, 2-1 al camp del Tudelano. Ahir també van arribar les primeres derrotes dels dos equips catalans més. L'Espanyol B va caure 2-1 al camp del Penyesport i l'Olot va caure 1-2 a casa davant de l'Utebo. Roger Vidal, el tècnic de l'Olot, admetia que el seu equip no havia fet bé les coses.
11: Primerament, començar a encaixar una altra vegada tan aviat, no? Això et condiciona molt, el segon partit a casa que encaixem abans del minut 5, i és una de les coses que tocarà corregir i entrar diferent al partit. No crec que sigui d'actitud, però sí que s'ha d'estar més concentrat els primers minuts perquè et marca el partit.
1: I 49 minuts, vinga, parlem de la tercera divisió masculina, grup 5è, tercera jornada, amb tots aquests marcadors.
2: Sant Cristóbal 2, Sant Joan Atlètic Montcada 1, Muntanyesa 1, Fundació Esportiva Grama 0, Cerdanyola 1, L'Escala 0, Vilassar de Mar 0, Badalona 2, Martinenc 3, Europa B 3, Cornellà 0, L'Hospitalet 0, Tona 1, Poble Mafumet 3, Vilanova 1, Peralada 1. I el partit que estem seguint aquí en directe, Atlètic Lleida 1, Mollerussa 0, minut 90.
1: Doncs de moment la Monta és la sorprenent líder, ha guanyat els 3 partits, és l'únic equip que ho ha fet, té 9 punts i per tant és el primer classificat. Avui, en els partits d'aquest diumenge, el Sant Cristóbal s'ha acabat imposant per 2-1 davant del Sant Juan Moncada. Primera victòria de la temporada per al conjunt parroquial. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Nomagosa.
12: Primers 3 punts de la temporada per al Sant Cristóbal després de vèncer per 2-1 al Sant Juan Atlético Moncada. El conjunt de Cristian García agafa aire amb aquests 4 punts i és que el partit es posava de cara per al conjunt de Can Anglada després de l'expulsió per vermella directa de Mar Ramírez, i és que el Sant Juan de Montcada ha hagut d'afrontar 68 minuts amb un home menys. El Sant Cristóbal s'avançava amb un gol de Cristian Domínguez i abans del descans arribava el gol de Pime. Amb el 2-0 s'arribava al descans i fins a l'últim minut el conjunt del Sant Juan de Montcada no ha marcat el 2-1, que seria definitiu, amb un gol de Montejo. 3 punts que fan que el Sant Cristóbal inauguri el seu casiller de victòries. Escoltem a Cristian García, l'entrenador del conjunt agrer.
13: Sí, lo comentaba durante la semana en la previa, que es un equipo que viene con una dinámica muy buena, el ascenso de élite a tercera, creo que mantiene mucho bloque, tiene buenos jugadores interesantes y al final, bueno, están bien trabajados. Yo creo que con el 11 contra 11 nos ha costado un poco a la hora de apretarles arriba y tal, pero bueno, al final cuando hemos marcado el primero hemos estado bien. Luego yo creo que la expulsión les condiciona mucho a nivel de poder atacar. Hemos tenido en la segunda parte muchas aproximaciones dentro de muchos centros y tal, no hemos sido capaces de cerrar el partido y bueno, contento por la victoria. De los dos partidos de casa hemos sacado 4 puntos. Buena dinámica.
12: Propera jornada pels dos equips. El Sant Cristóbal juga al camp del Badalona diumenge a les 6 de la tarda. L'Atlético San Juan de Montcada jugarà a casa davant el Tona.
1: I avui al municipal de Nou Barris es vivia un partit entre la Muntanyesa i la Fundació Esportiva Grama. Jugaven al lideratge. La Monta, com us dèiem, ha guanyat 3-3, 9 punts i líder davant d'una Fundació Esportiva Grama on el tècnic Roberto Morales ho veia així.
14: Típico partido en este campo. Creo que no hemos salido como deberíamos salir para el principio de la primera parte. Los 10 primeros minutos, 15 primeros minutos nos han metido atrás a base de pelotazos, segunda jugada, nos recogíamos y al final de un fallo nuestro viene el gol y aquí lastra mucho un gol. Es verdad que en cualquier situación de saque de banda, de córner, de cualquier cosa puede hacer gol, pero bueno, luego creo que con balón hemos estado muy bien para ser el campo que es. Aún así nos ha faltado tener ocasiones claras. Ellos tampoco han tenido, pero con balón hemos estado mejor, pero hay que adaptarse a jugar a estos campos. Es una pena, este tipo de campo para nosotros no nos viene bien, pero hay muchos en tercera y como no nos adaptemos nos vamos a sufrir. Y creo que la segunda parte a todo rato atacar nosotros, ellos defenderse, no hemos estado fin arriba en el último pase, en el último centro, y bueno, al final no hemos podido ni empatar ni remontar el partido.
1: I com us dèiem, aquesta tarda ha arribat la primera victòria del Badalona. Ho ha fet a Vilassar de Mar, Radio Ciutat de Badalona. Joan García.

0: pogut saber, segons ens han dit un dels futbolistes que estava al terreny de joc molt a prop de l'acció, és que el futbolista deia que no podia respirar. Per tant, el cop que ha rebut d'alguna forma l'ha deixat amb aquesta sensació de no poder respirar. Per tant, la notícia és aquesta victòria del Badalona pel que fa al futbolístic, però molt pendents també d'aquest estat físic del futbolista Mercanté, que esperem que es recuperi el millor possible.
1: Tant de bo sigui així. De moment estava a una de les ambulàncies que ha anat al camp. I a tot això, en els dos partits que vam viure ahir a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, la Pobla Mafumet va guanyar 1-3, és segona a la classificació. Després del partit escoltàvem a Dan Coll del costat del Tona, Joan Martínez de la Pobla.
2: Crec que hem sortit superbé el partit. La primera part, crec que qualsevol persona que hagi vist el partit, és una primera part de 3-0, tenim el domini, ataquem tot el rato, seguim per davant, anem generant ocasions, tenim una mena de despit, una jugada que ells ho fan bé, ens surten i el punt de fa un golaç. L'únic cop que ens han xutat em sembla en 45 minuts, i sí que és veritat que al minut 40 ens quedem un home menys. L'àrbitre està molt a prop, ho veu molt clar, diu que és claríssima, jo confio en ell, només faltaria. És més, crec que és un molt bon àrbitre. I a partir d'aquí sí que semblava que la segona part se'ns podia capgirar i que podríem patir molt, i crec que ha estat al revés. Hem estat atacant tota la segona part, semblava que ells fossin que estiguessin amb 10, però això és futbol. Si al final et xuten 3 cops i et fan 3 gols i tu et xutes 33 i en fas un, pot perds.
3: Bueno, la veritat que sabíem que era un rival dur, doncs que tenia jugadors a dalt molt ràpid i de molta qualitat, i sabíem que ens tocaria patir tot i amb un jugador més, i la veritat que hem jugat molt bé, però al final hem sabut, doncs, utilitzar les nostres eines i poder acabar de matar el partit.
1: I a tot això acaba el partit a Reus, Eric. Victòria del conjunt roig-i-negre.
4: Exacte, el conjunt local, que ha guanyat per 1-0 el Naxaram.
1: Doncs primera victòria del Reus en aquesta segona federació, aquesta temporada. Primers 3 punts, de fet, perquè havia perdut els dos primers partits. I a tot això, com està la final de la Supercopa ACB? Sembla que la penya s'endurà el partit, eh?
4: Doncs sí, Ignasi, últim minutet ja de l'últim quart de partit. De moment, 12 punts de diferència entre els conjunts catalans. El CSA, Joventut 96, Barça 84.
1: Si no hi ha un miracle, la penya que guanyarà el seu tercer títol. Feia 40, des de 1986 que no guanyava aquesta Supercopa ACB, la penya, i a més a Badalona, a l'Olímpic, i amb tota la gent gaudint d'allò més. A la segona hora us explicarem com ha acabat el partit i moltes coses més. Ara ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i a les 9:03 ens hi posem amb més esports aquí a l'Enjoc.
5: Enjoc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Grans batutes, grans emocions.
8: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
7: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
8: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
7: Entrades a auditori.cat.
9: El diccionari TermCat.
10: 40 anys, 40 paraules.
11: 2024. Dan. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
12: Marta Sabater.
13: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar amb la sigla DANA. Des del TermCat es va recollir aquest canvi l'any 2019. Però només 5 anys més tard, l'any 2024, encara va ser necessari fer una última modificació en aquest terme. El 29 d'octubre de 2024 va tenir lloc en diverses comarques del País Valencià un temporal històric provocat per una dana, que va arrasar pobles sencers i va causar més de 200

0: 1.500 morts. Arran de la gran difusió d'aquest terme com a conseqüència de la catàstrofe, es va començar a utilitzar la sigla lexicalitzada, és a dir, escrita en minúscula i fent-ne el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I malauradament els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
2: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
1: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana i ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'Enjoc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
3: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
4: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
3: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat ample davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxera, pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de waterpolo, continua endavant a la Champions.
4: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea. També en waterpolo, el Mataró s'ha proclamat campió de Copa Catalunya Femenina en vèncer el Sabadell per 11-9 a la final disputada a la piscina Joan Serra. És el quart títol a la competició de les mataronines i segon de consecutiu.
3: I d'altra banda, en hoquei patins, Catalunya guanya la Golden Cat femenina i masculina.
4: La selecció catalana femenina ha aixecat un 0-2 en contra davant Portugal gràcies als gols de Laura Puig-Dueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina, que ha tornat a decantar la final quan quedava un minut per acabar, com ja va fer a les semifinals. A la final masculina, per la seva banda, triomf per 2-1 també sobre Portugal amb un doblet de Xavier Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
3: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
4: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 9 i 6 minuts, vinga, de seguida acabarem de repassar el futbol amb la Lliga Elite, però us dèiem, ara fa uns minutet, la penya acaba de guanyar la seva tercera Supercopa CB, 101-87, la final disputada a l'Olímpic de Badalona, un olímpic que cau pràcticament la gent absolutament embogida, amb un Nicola Provítola espectacular, amb 31 punts, 28 de valoració, 9 de 13 en triples davant del seu exequip. I podem escoltar ja primeres valoracions a peu de pista als companys de Dazón del tècnic de la penya, Dani Miret.
2: Ahora lo podemos decir. Muy, muy, muy, muy contentos. Hemos conseguido traer un título. Hacía mucho que no lo conseguíamos. Años de mucho mérito de jugar bien, años de mucho mérito de saber sufrir, siempre representando este club que es súper especial por su historia, por su identidad, por la gente que realmente, de la manera que lo vive. Y una alegría como hoy, increíble.
3: Dani, eras un poco pesimista, perdona que te lo diga en el descanso, porque me decías, bueno, a ver, pues que todo va a cambiar en la segunda mitad, dependemos mucho de también lo que haga la, pero no te ha fallado en absoluto, ¿no?
2: No, no hemos fallado, sí que es verdad que estos partidos son muy largos, contra equipos de mucho talento, hay jugadas claves que pueden cambiar el rumbo y nosotros nos tenemos que preparar para todo porque realmente estábamos haciendo cosas muy bien como el rebote y estábamos en un marcador abierto, quiero decir,
3: sí.
2: Las posesiones, ellos tienen rachas de jugadores con mucho talento, nosotros también. Y claro, pues al final hemos mantenido una regularidad muy buena para la altura de la temporada que estamos y creo que hemos ganado el partido merecidamente.
3: Dale, Sergi.
4: Dani, enhorabuena.
5: Vamos a cortar hoy porque si no,
3: claro
5: no hemos dado
3: sí.
5: ni la copa aquí.
3: Claro que sí.
1: Vamos a para la copa. Rubio, ¿eh?
3: No, hombre, pero te vas ya. Quédate, que no, no, no. Quédate, os quedáis los dos, por favor. Venga, Ricky, ¿cómo estás? De nervios, de sensaciones, por favor. ¿Qué sientes al poder estar aquí con todos estos aficionados, con toda Badalona que ha venido aquí a veros y que habéis hecho historia?
6: Tengo que reconocerlo, estaba más nervioso que la final del Mundial. Porque para mí ganar aquí un título después de tantos años y después de... Bueno, cuando eres pequeño no lo valoras tanto. Ganas y piensas que es lo normal, después ves que no. Hay un duro camino y hoy estaba muy nervioso. Pero bueno, creo que hemos hecho un gran partido todos como equipo. Ha sido espectacular y bueno, ver el pabellón así es para recordar. Me lo estoy imaginando, bueno, lo estoy mirando para después,
3: claro,
6: cuando esté en casa, recordarlo.
3: Por supuesto, habéis hecho historia. Dale, Sergi.
7: Enhorabuena, Ricky. Toca disfrutarlo, como bien dices. Ganar es muy difícil. La gente no lo valora y cuando te acostumbras, eso se luego se nota. Pero bueno, Dani, yo quería aprovechar. Has dicho antes en la media parte, si Dinico mete 50, vamos a ganar. Casi los mete. ¿Qué significa para ti tener a Nico a este nivel y por supuesto a Ricky al mando?
2: No hemos de depender de que Nico meta 50, porque creo que somos un equipo muy bueno. Está claro que nuestros líderes tienen magia y hacen que sus compañeros sean mejores, y eso es lo que tenemos que construir como equipo para llegar a nuestro techo. Ya sé que es la parte aburrida, porque teniendo a jugadores muy buenos, pues lo que diga el entrenador da igual, pero para eso estamos.
3: Chicos, va a dar comienzo.
1: Gràcies, Leire Barrioca. Doncs els companys d'Azón parlant amb Dani Miret, el tècnic de la penya, i amb Ricky Rubio, que si us destacàvem a Nicola Provítola, no està malament tampoc el partit de Ricky. 10 punts, 8 assistències, 14 de valoració. Em sembla que aquest any a Badalona es divertiran i molt amb aquesta penya i amb aquest equipàs que de moment avui ja ha aconseguit guanyar 101-87 en aquesta final de la Supercopa CB davant del Barça. I em diu l'Albert García que també podem escoltar els companys de Ràdio Ciutat de Badalona, el nostre company Albert Guerra amb Yannick Crac.
8: Doncs estem amb Yannick Crac aquí, un... Ara ja lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
9: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera. Enfrente de nuestra afición, es un sueño, es un sueño.
8: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
9: Y, sí, y lo mismo. Tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy contento.
8: Y Anik, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
9: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro. Está. Y ellos hacen el resto.
8: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
9: Sí, claro que sí.
8: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Crac, un supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
0: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 el Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus. La nova ràdio, Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxara, el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de ronron, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant la Sassuna Promeses i la segona davant l'Ebre, i el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol que li han anul·lat a Miquel Ostrell. Tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat. Encara que tot i així el Nàxara sí ha aconseguit els últims 15 minuts de partit encolar el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense massa problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
1: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
1: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elite. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elite de futbol.
5: Prat 3, Singerlin 0, Manlleu 3, Vic 2, Martorell 0, Sabadell B 0, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
1: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0, molt bona estrena dels Pota Blava, el Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elite, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que al segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat el partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
11: Bueno, ha sido un partido competitivo. Al final, todos los partidos de Liga Elite ya sabemos cómo son. Ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
10: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
1: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions de la jugada del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors. El Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3-2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
12: Ha començat la Lliga Elite i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i l'Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat, per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc. Bava el toc del descans al minut 45 de joc. 1-1, i després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de roure, Guillem Ferrés, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador, 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrés, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella tots i cadascun dels jugadors, celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
1: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat del futbol i de l'ambient a l'Enjoc Televisió, a la plataforma, a la xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
13: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.500 persones és, buah, és increïble. I a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans, i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot, i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja, ja hem canviat coses, però no acaba de sortir, i a mitja part ho hem parlat amb tot l'estaf, i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, moure en Guillem cap a fora, i així ha estat, no? Ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i al segon part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara hi hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
14: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
1: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elit, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
15: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elit amb un empat sense gols. El conjunt blanc i vermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elit amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
1: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas del Sabadell.
16: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que a última hora gairebé al descompte hem tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, que els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
17: El resultat penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part per al nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip, que fan una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, I la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
1: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el Can Vidalet 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del Can Vidalet i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
18: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu primer de tot és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt i hi ha molts equips de qualitat, i després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més alt possible, i si ens dona per estar en llocs de playoff o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
19: Bueno, els he dit també, és molt, molt orgullós, perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys, i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions i a seguir.
1: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
20: I tant, a començar puntuant fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem, i bé, content per aquest punt. Hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, i ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
1: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
5: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
0: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
5: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
1: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
5: TGN Bàsquet 55, Mataró 50, Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
1: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
5: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà 79, Artés 71.
1: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
5: Bisbal 68, Amics Castelló 66, Benicarló 66, Prat 69.
1: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
21: Per el que estem més satisfets és pel treball que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com també ens hem anat trobant molt bé en molts moments, no? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, bueno, que ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips, i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa I en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, hem buscat, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
1: I si us dèiem que a Nicolí Laprovittola havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9 i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts, espectacular.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Grans batutes, grans emocions.
23: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
22: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
23: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
22: Entrades a auditori.cat.
24: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
25: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
26: Hola, sóc la Itziar Fonseda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
25: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
26: Adeu, Embaladit.
24: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'En Joc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut Les Corts.
2: Estrella Revoltosa Berín 0, Les Corts UBAE 2.
1: Els gols de Martita i Peque signifiquen la primera victòria de Les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Oparrulo Ferrol 5, Catgas Santa Coloma 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant al Peníscola i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que en según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival, que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que en la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del Catgas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte, en el descanso, hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Y bueno, eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Tot això, 9 i 33 minuts, s'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1, ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit escoltàvem en declaracions d'Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Font de Glòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final això ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser, llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola i elles això ho han aprofitat molt bé les contres i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses i mira, al final doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cat per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. A Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal i de fet la selecció portuguesa en l'última acció de la partit ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit també a Esport 3 escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana, Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció, crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial i plantar-los cara i haver guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa, ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial i avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir i al final avui ho podem celebrar tu. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé i que et defineixen molt bé i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, amb Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidosa, la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans i el tercer quart, Tere Lima, marcava de penal córner el 4-0 que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1 que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la divisió d'honor masculina de hoquei. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava el segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava el gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Porta, Tom Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penalestroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández amb el seu hat-trick establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil 27, Barça 39. Port Sagunt 24, Granollers 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips doncs que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor. Hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr, al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Sagunt. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic vallesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunt siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunt venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ahí han estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Paniti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarlo hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça, i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines, recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera estatal masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia 40, Esplugues 36, Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37, Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37, Calella 26, Sant Quirze 23, Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31, Sant Cugat 30, La Roca 28, Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.
1: I 44 minuts, recta final del programa. Encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, hoquei gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor Masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
2: Barça 4, Xurriordín 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
1: A veure quan es reprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
2: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.

0: El reportatge en joc.
1: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
2: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. El març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I al juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
3: L'últim campionat ho diria així, però segur que els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut descriure'm. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
2: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
3: Com el rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini i per què no somiar.
2: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mixt del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
4: Yo solo remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
2: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
3: Si jo de petit vaig fer una mica de tot. Els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot com vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vam anar progressant i d'entrenador em van anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Fradera i ens encara amb el 100.
2: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
3: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això crec que els fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
2: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
3: Si ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment. Descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I això, depèn de l'època també, entrenem entre 2 i 3 hores.
2: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
3: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que tinc cap.
2: L'ordre de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
3: Aquí és dels millors. Si ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran projecció. Si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
2: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
3: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
1: Gairebé les 9 i 51 minuts, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estaven ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte es disputarà el Mundial, la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa del Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
5: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, pues personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos al final, el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro además es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor.
1: Y un altre jugador feliç de la penya, ante Tomic.
6: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme. Dos partidos.

0: Nuestro juego en todo momento, creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell va a disputar la Champions.
1: I també feliços amb Waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
2: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pujant bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits.
3: Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts i bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes, crec que amb el temps anirem millorant i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
1: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López, gràcies, bona nit, bona setmana.
4: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
1: Ens ho deixem aquí. L'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Gaudiu de la nit de dissabte. De diumenge. Bona setmana.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
7: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
8: Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
9: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no?, i que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
10: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
11: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí i a la una el dia 14 es farà un concert.
12: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
8: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
13: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
14: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
15: Es maten a totes.
14: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
16: Ara pujarà el preu de la llet.
14: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
17: Queda un any, un mes i 13 dies.
18: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
19: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
8: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, La ràdio

0: que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, són les 10.
1: Benvinguts a la comunitat hermètica.
2: Enigmes i misteris del nostre món. La cerca del nostre origen.
3: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
1: La comunitat hermètica.
4: A Ràdio Caldes, 107.8 FM.
5: Una recerca profunda del que s'escapa de la comprensió immediata. Una exploració silenciosa cap allò que portem dins. Alguna vegada t'has preguntat per què, malgrat viure en un món tan ple d'informació, encara ens sentim perduts? Per què el més valuós no està en allò que veiem, sinó en allò que amb prou feines percebem amb el cor? El veritable misteri del món no resideix en allò ocult o sobrenatural, sinó en allò que està al nostre voltant, però que no aconseguim veure amb claredat. Les emocions, els patrons invisibles en les nostres relacions, els cicles que regeixen la nostra vida sense que ens n'adonem. Benvingut a la comunitat hermètica.

0: Estimada comunitat hermètica, benvinguts i som a la temporada número 8, la vuitena, i comencem ara amb aquest segon programa. I com no, amb un tema força interessant i que està ple de continguts. Per títol podríem dir que un retorn al recés insòlit. I ja sabeu que és una terra tan màgica i el camí ascendeix suaument endinsant-se en un món misteriós on la història i el joventor s'entrellacen. A Rens Lecható el misteri sempre és present. Hi ha la mateixa emoció. Nous pobles es troben sota el brillant terreny del sol, al fons el pic de Bugarach, amb la seva pedra calcària, la realitat, la bellesa del paisatge, el ser expert. Promet que serà un dia perfecte, sempre i quan fas una iniciació a un espai tan mític com era l'antic recés. I com no, aquesta setmana doncs tenim a dos cercadors molt intensius aquesta temporada, amb David Ferrer. Benvingut, David Ferrer, què tal, com et trobes?
1: Hola, molt bé, gràcies. Content d'estar per aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: I també Albert Carol Vidal, que bueno, han compartit aquest estiu dies per al recés i bueno, hi porten molts continguts. Albert, benvinguts.
2: Hola, benvingut.
0: Doncs bé, comencem una temporada amb força i hi ha molts temes al camí i la qüestió és cercar i donar informacions per als cercadors de la comunitat hermètica facin la seva cerca personal. I bueno, bé, tenim coses importants, no? I volia començar per comentar un llibre de la coneguda al nostre programa Elizabeth Van Buren, El refugi de l'apocalipsis. Què us sembla? Comencem per aquí?
1: Sí, home. I tant, sí, sí.
2: Bueno, crec que el David ha tingut algunes anècdotes, no, David?
1: Referent amb aquest llibre, vols dir?
2: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí. En fi, doncs, a veure, jo el llibre no el tinc físicament, el que tinc és, diguem-ne, em van passar els PDFs que jo vaig estar editant i tot això, i la veritat és que, doncs, treballant sobre aquest llibre, diguem-ne, van passar una sèrie de coses que no són normals, diguem-ne. Vull dir que ja es veu que no és un llibre normal, és un llibre que té alguna mena de poder, diguem-ne. Aquí ho estàs llegint, si estàs una mica sintonitzat o si estàs una mica despert o una mica captant el que et vol transmetre el llibre, doncs poden passar coses, sí, sí. I a mi em van passar un parell de coses. No sé si voleu que comenti alguna en concret o...
0: Sí, sí, pots comentar aquestes experiències, David, seria força interessant.
1: Jo recordo, per exemple, una de les dues més fortes és que, bueno, vaig estar molts mesos, perquè les pàgines estaven, diguem-ne, que una mica fosques i llavors havia de netejar totes les vores amb blanquilles, diguem-ne, i anar corregint tots els errors d'escanet que hi havia, llavors hi havia estat bastants mesos. Amb la qual cosa això ho dic perquè va arribar un punt que com que recorria les pàgines tant amunt i avall, i més anava repetint pàgines, perquè hi havia errors que eren difícils de treure, ja me coneixia les pàgines gairebé de memòria, sobretot les imatges, no? Perquè hi ha moltes imatges en aquest llibre. Ja siguin fotografies d'estàtues o de relleus en esglésies o de, en fi, de tota mena de fotografies i de diagrames també, no? de dibuixos. I en fi, doncs, una de les primeres anècdotes que recordo, que em ve a la memòria, és que una de les, en fi, me coneixia totes les d'allò, totes les imatges de memòria al final, no? I resulta que quan ja pràcticament jo crec que havia acabat d'editar del tot, no encara, jo crec que no, que encara m'ha quedat alguna miqueta, però pràcticament ja havia acabat del tot, ja en un moment donat vaig trobar-me amb una imatge d'un, crec que era d'una figura religiosa, diguem-ne, i aquesta imatge jo no me sonava de res, però de res, de res. Llavors dic, bueno, potser que se m'ha oblidat o alguna cosa estranya, però llavors vaig agafar i vaig començar a mirar totes les altres imatges del llibre, totes les fotografies, tots els diagrames, tot això que deia, a veure si hi havia alguna que no me sonava tampoc, no? No, no, totes les altres me les coneixia de memòria, d'haver passat, que pensa que a vegades feia dues, tres, quatre passades a les pàgines, no?, retocant, les coneixia totes perfectes, i aquella no me sonava de res, però de res. I encara a dia d'avui, que encara me la miro, i clar, ja ha passat temps, ja ha passat l'efecte i tot això, però sí, sí, no... Bueno, que és una de les coses estranyes, no? I l'altra és que quan vaig acabar d'editar ja... Clar, per mi això va ser tot un procés llarg i jo li vaig posar molta il·lusió. És un llibre molt difícil d'aconseguir, s'ha d'entendre en aquest sentit. Era molt difícil d'aconseguir, llavors teníem els d'allò, teníem els PDFs i jo tenia il·lusió per acabar d'editar-ho tot, que quedés bé, no? Que quedés com una cosa homogènia, ben neta, ben formatada, que es pogués fer servir, ja que aquest llibre ja no s'edita més. Bueno, doncs que al cap de pràcticament un any, o potser més d'un any i tot, no recordo ara, des de, jo crec que va ser des del juliol més o menys del 24 fins al... Un any just. Des del juliol del 24 fins al juliol del 25, que vaig acabar. Bueno, doncs quan estava acabant, ja d'editar el llibre del tot, jo ja feia uns dies enrere, que ja m'anotava que ja estava acabant, i ja, doncs, que arriba la setmana, no?, ja dic, bueno, ja està, ja, jo crec que ja aquest dimecres o aquest dijous ja acabo, ja vas comptant dies, ja vas comptant les hores quan ja arriba el dia, no?, ja vinga, ja està acabant, ja està acabant, ja faltaven ja pocs minuts, ja sentia allò la il·lusió tal, no?, l'energia, no?, la sensació allò de per fi ja he acabat això, que m'ha costat tant d'esforç i tant de temps. Doncs bueno, res, que arriba i acabo ja definitivament del tot, allò, i acabo d'editar per fi la darrera pàgina, el darrer detall, i passa una cosa molt sonada, passa una cosa molt sonada que no té explicació, i en fi, passa una cosa que afecta, diguem-ne, tota la, no sé si diria tot el poble on estic, però almenys a tot el districte, a tot el carrer, segur, a tot el carrer i a la plaça que hi ha al costat, és una cosa bastant sonada. Vull dir, bueno, aquestes són les dues anècdotes que jo recordo ara en memòria, que em deixi, bueno, però no m'havia preparat les preguntes ni res, m'ho he fet així de cop i volta, i és el que m'ha vingut al cap, directe, així sense preparar res. I ja està, són les dues així que recordo més bèsties, i bueno, després l'Albert coneix gent també que ha tingut aquest llibre i que li han passat coses d'aquest estil també, extraordinàries, coses estranyes, i ja està. I penso que, no sé si responc bé la pregunta.
0: Albert, quines altres coses estranyes en referència al llibre de l'Apocalipsi de la Van Buren tens noció?
2: A veure, jo m'he llegit tot el llibre recentment. Quan estava a Galícia, pues, el vaig estar llegint i ja el vaig acabar. I també passa, a mi passa a vegades que dic, això ho he llegit o ho he canalitzat. A vegades no saps si una cosa, perquè diu coses bastant potents, no? I llavors dius, pues, et quedes amb la dubte, no? Si vols, comento una mica de què parla una mica el llibre. El llibre també el que fa és una mica... posa uns planells, uns planos de la zona del recer, de la zona més pirenaica, de la part del Pirineu, per fer d'alguna manera rutes, assenyalar els llocs més interessants per veure. I a nivell filosòfic, per exemple, parla de dues races extraterrestres, o dos tipus d'entitats extraterrestres, que uns serien, diguem, positius per a la humanitat i altres anirien més a la seva, o sigui, que anirien al seu propi benefici. Llavors, els positius estarien representats per l'os, l'oso, l'animal, i els, diguem-ne, entre cometes negatius, pel llop, pel llop. Llavors els del llop vindrien d'Orion i els de l'os vindrien de Sirius, de Sirio. Són dos parts de l'univers. Llavors, ara, diguem, encara estaríem a la influència dels negatius, però ja anirien cada cop perdent poder. Saps? Perquè l'univers, de fet, és la dualitat, no? És unes civilitzacions que estan en el caos, en la dictadura, i altres que estan en la llum, no? En l'espiritualitat.
1: Sí.
2: I nosaltres estem ara, jo que penso, que fent aquest canvi. Aquest canvi que, diguem, el que haurà de passar a la humanitat és una separació entre la gent que vol el bé i la gent que és egoista, mira per ell només. Saps? Perquè si no és inviable aquest món. Un final del joc, del món, no? Un final dels temps.
0: Si recordeu l'any passat, sobretot, David, que quan vas dir-te que pujava al recés, doncs nosaltres pujaven a lo primer que trobaven, i justament vam agafar on era la casa de l'Elisabet Van Buren. Ens vam quedar com flipats, però flipats, no? I el que és interessant, on està la torre, que antigament era un molí, doncs aquell terreny que està justament on està el pàrquing de les caravanes avall, o el que era l'antic camí romà, doncs allà té una V baixa invertida amb pins, i després té una font amb quatre lleons, que li diuen la font del Graal, allà els cercadors de la zona, i era la sincronicitat aquesta, no?, d'anar allà i vam anar a parar el que era la casa de l'Elisabet Van Buren. Doncs bé, anem a entrar ara ja una miqueta amb racons interessants com la muntanya de Cardú.
1: Molt bé.
2: Jo tinc informació més actualitzada, perquè... A veure, el que m'han dit, gent parlant amb gent de la zona i tal, gent que li interessen aquests temes, més esotèrics. Bueno, també hi ha la història que bastanta gent diu, encara que tampoc s'ho acaben de creure, que hi ha la tomba de Jesús o algú espiritualment equivalent, no? Perquè a la mateixa església de Reis trobes dos nens Jesús a l'altar. Vull dir que podria ser algú de la família de Jesús que hagués vingut aquí, no necessàriament ell, que fos del mateix llinatge.
1: I mira, fixa't que l'església de Serres, que és just al costat de la muntanya, allà justament hi ha un munt de coses duplicades també, de creus i de figures de Jesús i d'altres figures també del Nou Testament, no? Allà a l'església, vull dir, de Serres.
0: Sí, allà al sostre, que hi ha aquella doble creu, que hi ha algunes persones que ho vinculaven amb l'ordre del temple, no? Però, bueno, crec que està molt lluny, no? Perquè el més proper que hi ha de l'ordre del temple és el castell de Besú. Però bé...
2: Sí, que no està tan lluny, eh? A veure, no està tan lluny el castell. Hi vam estar molt David no fa gaire, oi?
1: Sí.
2: I està, de fet està a prop. El que passa que si has d'anar en cotxe has de fer volta. Està a la zona. Jo crec que està en ple. També tenia relació amb Blanxport. O sigui que coneixien la zona bastant bé. I et comento el de Cardú. El que m'han dit a mi és que... A veure. Que una història que circula, que a veure, que pot ser una... Tu pots creure o no, no? Però bueno, jo ho dic. Diguem que dintre Cardú hi hauria com un cristall que emetria com si fos una antena, doncs com les antenes d'ara de 4G o 5G que estan emetent una informació, una freqüència, doncs aquesta muntanya d'una manera en els temps passats emetia una energia del cor, diguem, una energia d'ordre, d'espiritualitat, com Montsegur també, saps? Com tota aquesta banda del Pirineu, eh? Que el que feia era transmetre totes aquestes freqüències al voltant de tot, no sé fins a on arribava això, eh? Llavors, en un moment donat, que això seria un moment antic, perquè això ja els fenicis i tot ja estaven fent sacrificis aquí i coses. Llavors, en un moment donat hi ha un canvi. Hi ha algú, el que diríem ara, saqueja aquest cristall, aquest. Diguem que ho intervé en negatiu, perquè emeti una freqüència, diguem, de caos, de desordre, de violència, de caos, i això seria el canvi de la lletra M, que seria l'espiritualitat, a la lletra N. Per això, en el món actual, pues, diguem, Europa està en aquesta situació de caos. Una mica. Recordes, David, que tu vam anar tu i jo al forat que va fer aquell home de 15 metres a dalt del Cardú?
1: Sí, ara fa un parell d'anys, no? Sí, recordo.
2: Pues el que m'han dit és que aquest home volia fer el forat per arribar a aquest cristall i desactivar-lo.
1: D'acord.
2: Perquè a la zona hi ha les dues energies. Hi ha l'energia del cor, el xacra del cor, que diuen que és Montsegur i fins Bugarac i tota aquesta zona, i també hi ha l'energia dels que van a intervenir tot això, d'aquesta màgia negra, de tot això. Hi ha les dues energies. En català, quan un està malament, diu, estic cardat. No? És curiós, no? De cardó, no? Estic cardat, no cardis. Bueno, són casualitats curioses, saps? No vull dir que hi hagi una relació, però són casualitats. El cor de Déu, com ja veu dir aquí al programa, com la Pobla de Cardedeu, que veu parlar aquí una vegada, una anglesa crec que va parlar d'això, que és el cor de Déu, però és un cor de Déu que ha estat hackejat, per dir d'alguna manera.
1: Pel que es veu, antigament hi havia a la zona, clar, jo no hi havia estat encara, jo, per mi és bastant recent, de pocs anys, no? Sobretot aquesta zona del Cardú i tot això, que no l'havia visitat encara fins ara, això recentment. Però pel que es veu fa dècades enrere, si tu, Albert, hi havies anat, que fa molts anys que hi vas tu, me deien que allà i l'energia era dolenta, era molt dolenta en aquesta zona. Sí. En canvi ara, per mi, és de totes les d'altres dels llocs que he vist de la zona, és la més neutral i més pacífica i més lleugera. Bé, la més lleugera que hi ha, la més neutra, diguem-ne.
2: Bé, jo no encara percebeixo la dualitat encara, perquè penso que s'ha de fer encara molta neteja. Penso que des de temps de fenicis o abans s'han estat fets rituals. Aquí em comenta la gent, no, sí que venien aquí una parella, es pujaven en una muntanya i començaven a fer coses, o al jardí d'aquell del poble d'Arques, que començaven a fer coses rares, no? Llavors s'ha embrutat molt aquí. Jo diria que està més pura l'energia a Montsegur, per exemple.
1: Montsegur, sí. Hi vaig anar amb un amic nostre comú, l'Albert i jo. I sí, estaven molt pures, de veritat, a l'abril, jo.
2: Aquí s'ha de fer més neteja, la tendència és a millor, jo percebeixo, però encara s'ha de fer feina.
1: I tu ja has anat ara aquests dies, doncs, allà al Cardú, tu?
2: No, al Cardú no. Jo he anat a altres llocs que ja comentarem després.
1: Molt bé.
2: Perquè estic sense cotxe, també he d'anar a peu, però bueno...
1: Cap problema, sí.
2: Bé, avui estic rebentat perquè m'he fotut una caminada. Avui estic cardat.
0: Cardedeu.
2: Físicament estic bé, Físicament estic bé.
0: Ja.
2: Físicament, però no, jo ara m'estaré nou ja.
3: Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta.
4: Civilitzacions perdudes.
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: Benvinguts a la comunitat hermètica.
0: Creus que aquests llocs que són de poder es pot sintonitzar amb els registres acàssics? Hi ha la possibilitat?
2: Jo crec que quan arribes a un nivell, sobretot, a part d'estar aquests jocs, a part de fer tots els peregrinatges que et diu el llibre de la Van Buren, el llibre de Boudet, que passa que el llibre de Boudet, si no domines molt el francès, és difícil. S'està fent més per francesos. Llavors, si ho fas també una feina de meditació, moviments, treball, un treball espiritual, llavors sí que pots arribar a tenir aquestes facultats. Inclús a una zona propera, com és el Sabartés, hi havia una cova, que bueno, això algú dirà que és un invent de Rosacreus i tal, no? Però no ho sé, que et deien la cova de l'Acàcia, en diuen, que era per accedir a aquests registres acàsics del passat, no? Jo crec que és possible, però és arribar a un nivell ja elevat de consciència, i de fer un treball en aquest sentit.
0: Albert, què és el que s'amaga a la muntanya de la Baldiu?
2: El que m'han dit a mi, la Baldiu no és que sigui la vall de Déu, sinó que és Baldéu, el Déu Val, o sigui, perquè s'ha trobat aquí altars antics que feien sacrificis de sang, potser humans, no? I això ja, Baal era un déu dels fenicis antigament, no? Llavors vol dir que d'antigament ja es va començar a pervertir la zona, no? A voler imposar pues, una energia caòtica, no? I vols continuar tu, David, amb l'experiència?
1: Sí, si vols, sí.
2: Sí, perquè
1: mira,
2: tu...
1: Va donar la...
2: Domines més el francès i l'anglès que jo, saps?
1: Mira, la qüestió és que va ser... és a dir, estava jo amb l'Albert, diguem-ne, que me'l vaig trobar... I, en fi, jo volia anar al Rasés i me'l vaig trobar allà, diguem-ne, i bueno, ell havia d'anar justament en aquesta zona, i jo també... I jo no hi havia d'anar, jo hi volia anar, ja ho tenia clar, no? I bueno, és a dir, ens vam posar d'acord ràpidament perquè amb ell tenia una cita en aquesta, a prop d'aquesta zona, diguem-ne, i a mi me feia gràcia d'anar-hi, no? I bueno, la veritat és que llavors vam conèixer una persona, no?, que l'Albert ja havia parlat, que és la persona amb qui havia de parlar ell, i bueno, aquesta persona ens va portar a un lloc d'aquesta zona, l'Espaterrant, per mi increïble, increïble, vull dir, un prat preciós, buit, totalment buit, només hi ha herba, al voltant tot és paisatge, vull dir que és com un prat que queda elevat, una mica elevat, diguem-ne, i al voltant es veu tot el paisatge del Rasés, la part de Bugarach, sobretot es veu allà al davant, i és un paisatge espaterrant, no? I bueno, llavors, en aquest prat no hi ha absolutament res, només hi ha un arbre molt gran, un arbre molt gran que ens n'havia parlat justament la persona aquesta que acabem de conèixer, que és el contacte de l'Albert, per dir-ho així. I bueno, en aquest arbre hi ha unes persones al voltant, unes noies, sembla, a la distància, veiem l'Albert i jo, i bueno, anem cap allà, i bueno, resulta que ens trobem tres noies, no? Tres noies, diguem, de diferents nacionalitats, no?, europees. I clar, llavors nosaltres dos, l'Albert i jo, acabem de conèixer el contacte de l'Albert, i llavors coneixem les altres tres persones. Aquestes tres persones, n'hi havia una noia francesa, que s'acabava de conèixer amb les altres dues. Vull dir que les dues amistats inicials eren només dues noies d'origen alemany, americà, una cosa així. Havien voltat molt pel món, diguem-ne, no? Havien conegut uns dies enrere una noia francesa i en aquell moment, mateix moment, ens coneixen en altres tres. vale? Que l'Albert i jo acabem de conèixer l'altre contacte. Vull dir, hi ha moltes coneixences aquí en les hores anteriors, en els dies anteriors, en les hores anteriors, i en aquest precís moment, no? I ens coneixem tots amb aquest arbre. Doncs per fer-vos una idea, les dues noies aquestes germàniques o anglosaxones acaben d'arribar, més a més, en aquella zona. Acaben d'arribar molt poques hores enrere. Acaben de conèixer aquest arbre. Aquest arbre, justament, ens n'havia parlat el contacte de l'Albert, que era un arbre molt especial, un arbre centenari, que hi havia s'hi havien fet rituals especials i que era un arbre amb una memòria increïble del lloc, no? I efectivament, ja et dic, en aquest lloc tan especial, l'únic que hi havia és l'arbre aquest enorme, a una banda, no? Llavors, bueno, tot té la sensació que em dóna a mi, particularment, l'Albert no ho sent, no n'hem arribat a parlar a fons d'aquell dia, crec, o no ho recordo, vaja. A mi la sensació que em dóna és que tot allò està com escrit, diguem-ne. No sé si us ha passat alguna vegada a la vida allò com arribar a algun lloc o que passi alguna circumstància o passi alguna cosa i és com si ja estigués escrit, no? Com si estigués recordant alguna cosa que passava o que aquell esdeveniment, aquella trobada, aquell fet que està passant, d'alguna manera s'hagués de produir. El sentit no el sé, però era la sensació que s'havia de produir. I clar, parlant amb aquestes noies que clar, no eren noies qualsevol, diguem-ne, que eren, per fer-vos una idea, persones que havien voltat per tot el món i anaven fent activacions energètiques. Doncs una d'elles, la que portava més la veu cantant, havia estat molt, molt vinculada amb Egipte. És una persona que ha fet un munt d'iniciacions a persones diferents a Egipte i que va, justament allò que dèiem abans, que zones brutes, bueno, doncs que va netejant zones, netejant zones planetàries, diguem-ne, per anar bueno, doncs fent possible que el planeta es netegi, no? Que el planeta es netegi i pugui doncs, tot això que diuen ara de l'era d'Aquari i tot això, doncs que es pugui produir, diguem-ne, sense dificultats, diguem-ne, no? I, bueno, aquestes persones doncs, també tenien la sensació una mica, per el que deien, que com si allò també estigués predestinat, una cosa així, saps? Llavors, bueno, doncs ens comencem a parlar, tots coincidim a nivell temàtic, a nivell de... hi ha una gran coincidència, tal com jo ho sento, almenys, ja dic, no he parlat amb l'Albert, però tal com jo ho sento, hi ha una gran coincidència a nivell de tot, de temes, que s'estan parlant, se comencen a donar, almenys jo personalment detecto diverses sincronicitats, no?, a nivell de temes que s'estan tocant, de coses concretes que s'estan dient també. Les noies també, almenys les que parlava més, té també la sensació com si allò s'hagués de produir també, o sigui, la sensació que jo havia tingut. En fi, doncs tots notem que és una cosa especial, ens posem enrotllant-ne, hi ha diferents, com a diferents actes, que tot és com a, tot totalment fluid, ja et dic que res no estava planejat, tot va ser absolutament espontani, i bueno, ens posem enrotllant-ne i comencem doncs com a meditar. Una de les noies també comença doncs espontàniament a parlar amb una llengua, ja li havia passat això abans a aquesta noia, ens explica que ja fa uns anys que li havia passat a començar a parlar una llengua sagrada, que no, ara no recordo el nom, potser l'Albert sí que...
2: Sí, això, més que sagrada, és una llengua que en extraterrestre.
1: Ah, sí, exacte, això.
2: Que podria ser l'Irdin.
1: Sí, ara és veritat, ara ho recordo, és veritat, és això.
2: Perquè
1: sí.
2: Després parlarem, que també vam trobar una altra noia el dia abans, o feia molt poc, que també parlava aquesta llengua, recorda?
1: Sí, el dia anterior, justament. Va ser el dia anterior, ara ho recordo. Sí, sí, a una conferència que vam anar l'Albert i jo a un lloc de la zona, justament el dia mateix anterior havíem sentit ja aquella llengua, una cosa extremadament semblant. Si no era el mateix, era molt, molt semblant. En fi, i bueno, ja comença a parlar espontàniament aquesta llengua. Ella diu que no és la primera vegada, que ja fa uns anys que li passa. No sap el que vol dir quan ho diu, no sap el significat que té, però sí que s'han anat trobant persones doncs, que algunes d'elles doncs, que els hi causa un efecte molt fort, aquelles paraules que té, o bé directament que saben interpretar-les a nivell lingüístic, segons deia ella, doncs, que saben traduir-les. I doncs les altres persones, quan l'escolten, n'hi ha que poden fer la interpretació en francès, que en aquest cas és francès, no? I, bueno, en fi, acabem tot ja per acabar el tema aquest. doncs acabem fent una darrera, com, no sé com dir-ho, com a cerimònia o bueno, en fi, ens posem tots enrotllant al voltant de l'arbre, si no recordo malament, o al davant, i bueno, doncs també doncs, és un moment bastant especial, no? A nivell energètic, a nivell espiritual, etcètera, no? I bueno, al final ens acomiadem, ja deixem aquesta zona, continuem parlant una mica amb les noies, elles estan andant, han de continuar la seva ruta, perquè elles estaven de ruta, ja deia jo abans que la que portava la veu cantant doncs es dedicava a formar grups i a portar-los a llocs especials, i aquest era un dels llocs que els hi tocava, era França, al sud de França. Estaven de ruta simplement i havien d'anar a altres llocs de la zona del Rasers, no? I bueno, i jo ara ja per acabar, bueno, ens acomiadem i tot això, passem els contactes i bueno, i ara parlant ja uns dies després amb aquesta noia, continuen passant curiositats, no? Una d'elles és que justament l'endemà que ens trobéssim elles van anar a un lloc del Rasers molt concret, que justament és el lloc que l'Albert i jo també hi vam anar. És a dir, que ens vam estar a punt de creuar una altra vegada el grupet d'aquestes tres noies i l'Albert i jo. Va anar de molt poc quan ens vam tornar a trobar. I ja està, bàsicament és el que recordo ara d'aquell dia, d'aquella experiència.
0: Sí, el que és veritat, David, que imagina't l'any passat, quan ens vam veure, que ens vam trobar amb en Rona, amb l'Anna i amb tu, i després vam coincidir a casa d'en Nicolàs, això per mi va ser una sincronicitat. Sí, sí. I després, el lloc on estaven nosaltres, que era la casa de l'Elisabet Van Buren, vull dir, hi ha sincronicitats que se n'adonen. Abans de passar-li la paraula a Albert, David, quan es vam veure l'any passat, a Castres, tu em vas comentar una experiència a la Basílica del Vi i em vas dir que vas notar que no era un ritual convencional, que tenia a veure amb algú fos, no? Ho dic perquè, com Albert ha comentat el tema de la dualitat, si ens pots explicar reduïdament aquesta experiència, seria força interessant.
1: Sí, és que no recordava que havia parlat amb tu de... No recordava el que t'havia dit exactament. Sí, és correcte. És a dir, a veure, si vols faig una mica de flashback, de dos o tres minuts, per explicar una mica breument el meu tema amb Albi, no? D'on ve. Jo havia anat a Albi ja un parell d'anys abans, amb l'Albert i un grup una mica més gran de persones, no? Llavors a mi Albi m'havia impactat moltíssim. La ciutat ja només arribar-hi i evidentment tota la zona central on hi ha la catedral i tota la plaça aquella i tots els jardins després de que hi ha al costat i tot això em va transportar absolutament, no tinc paraules per escriure-ho. Llavors hi havia una persona entesa, un amic comú de l'Albert i jo, que ens havia explicat coses sobre tant sobre Albi com de la catedral, Llavors, penso que diverses persones del grup ja havien entrat a la catedral, i jo no, en aquell moment, en aquella primera visita, no hi vaig entrar, no ho vaig sentir. I a més, doncs, la persona aquesta, l'amic comú d'Albert i jo, ens havia explicat coses negatives de la catedral, amb la qual cosa és cert, per ser sincers, doncs s'ha de dir que hi havia estat exposat a una informació, diguem, no, sobre la catedral, no? En fi, doncs aquesta estada va ser meravellosa a Albi, ens en vam anar i bueno, jo crec que va ser llavors uns mesos després que clar, i uns mesos després en algun moment, si tu dius que la nostra trobada de Castres va ser quan et vaig explicar això, vol dir que jo, és perquè no recordo exactament els tempos, no? Però bueno, és igual, la qüestió és que jo vaig fer tornar una altra, com que vivia molt a la vora en aquell moment molt a la vora d'Albi, en algun moment hi vaig tornar, no? I en aquesta segona visita, o tercera, és igual, però quan vaig sentir que sí, d'entrar a la catedral, sí que vaig tenir una sèrie de sensacions molt bèsties, no? Ara recordo, a més, va ser amb un parell d'amics, no? Jo anava amb un parell d'amics que ells no són gens espiritual ni res, no? i fins i tot ells, el que passa que, bueno, hi ha un d'ells sí que espiritualment no, però energèticament sí que és prou sensitiva, no? I bueno, aquesta persona descrivia que se sentia com a sufocada dins, no? Vull dir, no vam aguantar gaire temps a dins, no? Perquè tant aquesta persona com jo mateix, l'energia era aclaparadora i en un sentit negatiu, en un sentit com a com dir-ho exactament, com a de no em surt la paraula ara, no? Però com a claustrofòbic, com a una energia negativa molt abassegadora, diguem-ne, eh? com si volgués a... no trobar l'adjectiu exacte en Albert, no? Però com si et volgués tancar una cosa molt petita i ficar-se tot dins gairebé, no? Llavors, bueno, jo estava tranquil, em sentia protegit i tal, i no va passar res, però sí que, a més d'aquesta sensació que vaig tindre, vaig sentir, efectivament, clar, és que no recordo gairebé, eh? Però sí, hi havia com una espècie de bueno, el que et vaig explicar, però te'n recordaràs tu millor, però una espècie de càntics, la música, ara, sí, la música que sonava era com a una espècie de cant gregorià, diguem-ne, una cosa així, però molt, molt fosc, extremadament fosc, i no era imaginat, eh? Vull dir, era música que estava sonant allà, ho podien sentir altres persones, també era audible, eh? Diguem-ne, no era una experiència allò espiritual, diguem-ne, eh? No, no, sí. Era uns cants molt... molt com de cor, era un cor, diguem-ne, que estava cantant, no sé si era un cor real, que estava en algun lloc d'allà o era un enregistrament, però en qualsevol cas sí, era un com uns cants gregorians, però molt amb una cadència, no? Amb una d'allò molt... amb una, no sé com dir-ho musicalment, eh? Però,
0: yeah,
1: però
0: és
1: molt
0: com
1: baixa,
0: si...
1: molt baixa, molt baixa.
0: Com si, bueno, les persones sensibles, quan s'escolta segons quins sons, quines freqüències, no? Doncs la persona uh-huh. pot entrar en certs estats, no? Positius, no? I tu el que vas notar a través d'aquesta música, per la teva sensibilitat, és que això no era... Uh-huh. Això ressonava a una altra freqüència, no el 432 Hz, sinó uh-huh. que era algú... amb una sintonia més fosca, no?, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, era molt fosca. Sí, totalment correcte. I la conclusió era que... I el que jo vaig sentir era exactament el que ens havia dit aquesta altra persona, l'amica en comú que tenim l'Albert i jo, hi ha uns... que ens havia dit un parell d'anys enrere, potser, la primera visita que us havia explicat, que ell, per cert, aquesta persona no hi ha entrat mai, em penso, no hi vol entrar, que és que, bueno, per fer-ho curt, diguem-ne que tota l'energia que hi ha, doncs, a aquesta zona d'Albi, concretament amb la zona on hi ha la catedral, doncs que la catedral està posada, perquè, clar, quina és la història de la catedral, no? O sigui, és un monument que es va erigir com a pels guanyadors de la creuada contra els càtars. Vull dir, és un monument que simbolitza l'esclafament del moviment càtar. Eh? És una església enorme, vull dir que, sí, sí. que té una alçada que és molt, molt per sobre de qualsevol altre edifici d'Albi, vull dir, no hi pega, visualment, arquitectònicament, no hi pega ni amb cola, diguem-ne, eh? No hi escau gens ni mica. I la veritat és que, bueno, aquesta persona ja per acabar ens havia dit que, bueno, que aquesta mole que està just al mig de Castres, el que està és justament, i és exactament el que vaig sentir jo quan hi vaig anar, està per aturar, per manipular, per enfosquir tota aquesta energia que simplement surt naturalment d'aquella zona, per fer-la anar cap a la foscor, diguem-ne. I ja està, bàsicament és això.
0: De fet, David, jo durant els meus viatges hi ha un lloc que... perdó, que vaig notar també, per exemple, a Sant Bertran de Cominges hi ha un lloc que és un petit poble però té una catedral molt gran, està molt a prop de la Vall d'Aran, Bossós i tot això, a uns 30 quilòmetres hi serà, val? Doncs a Sant Bertran de Cominges hi ha uns retaules i uns gravats que la jerarquia fa uns rituals romans que estan fora de context de lo que es fa viure als creients, no? Hi ha fins i tot un cardenal allà i està ben determinat l'abús de menors. Hi ha un gravat que no és una benedicció, és una fel·lació, perquè el manto d'aquell cardenal, per dir d'alguna manera, tapa el cap del nen. Val? Si és una benedicció, es veu la mà al cap. I vull dir que la jerarquia eclesiàstica a França mantenia rituals romans foscos també, i això és als feligresos, és una de les coses de les que s'amagava. O sigui, també portem una mica de petits detalls, no?, perquè això és interessant també, alguna cosa fosca hi ha, i ens podem creure. Albert,
1: és possible, però no tenim cap prova en concret de rituals allà, això jo no puc dir que hagi vist res ni res de res, però és la sensació simplement de que energètica, no? I els cants aquests, ja, bueno, això és el que he dit, vaja. Ja està, sí.
0: Hi ha gent que està molt pirada, imagina't, els depòsits dels hospitals, els depòsits quan hi ha alguna defunció als hospitals, n'hi ha gent que se'n va anar allà a fer rituals, a aprofitar aquest espai de canvi, no? De passar a l'altre costat, no sé què cerquen, no? Però...
1: I són obertures. Bueno, són obertures.
2: Ara que has parlat de l'hospital, puc aportar una dada, si voleu?
0: Sí, endavant.
1: Sí, endavant.
2: Mira, hi ha m'ha comentat un amic que hi ha uns éssers que van als hospitals que no són humans, que van vestit d'enfermer o de metge i tal, i el que van és agafar l'energia de la gent que s'està morint, perquè es va perseguir un d'aquests éssers, perquè pots detectar, es va posar dins d'una habitació, va obrir l'habitació i no hi havia ningú. Són éssers que no són humans i van a alimentar-se d'aquesta energia de gent que s'està morint, no, que està patint.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: És a dir, que són éssers que no són físics, dius, no? Que sembla,
2: no,
1: que poden tenir aparença...
2: No, tenen apariència i van com d'enfermers i tal, no? Però, no, són éssers que de cop desapareixen.
1: Ostres.
2: Són éssers d'altres dimensions o... És molt fort, A mi m'ho han explicat i... M'ho crec, perquè la persona que m'ho han explicat, jo posaria la mà a foc.
1: Té credibilitat. Sí.
0: No,
1: és una mica el que estava explicant ara el Josep, em penso,
2: Sí, però éssers que no són humans, perquè això també ho poden fer humans, però...
0: Sabent dels rituals que fan la necromància, no?, que se'n van a cementiris a demanar coses i fer rituals, no?, que bé, que considero que també és una història molt retorçada, no?, perquè... Són moments que de transició, i amb aquest món material per a l'entorn del difunt, doncs és complexa, no? I a part de que facin aquestes coses, que després el pas al més enllà, doncs l'ànima del difunt sigui més positiva, al lloc on vagi, no? Però mentre està aquí, aquesta funció en el món material és molt retorçada, aquesta actitud.
3: Enigmes i misteris del nostre món. Un viatge per la història oculta.
7: Estàs a la freqüència de la comunitat hermètica.
0: I bé, Albert i David, hi ha un tema que és molt boig, la sèrie dels 80 dels Aurons. A què ens estem referint?
1: Bueno, això era una sèrie que, efectivament, de l'any 86, 88, em penso, que estava amb molt d'encant, no molt d'acord, que estava feta, no eren dibuixos animats, estava feta com amb marionetes, i estil com a Fraggle Rock, diguem-ne, però més ben fet a nivell de marionetes, tot i que, bueno, les animacions sí que eren molt senzilletes, no? Però, bueno, els decorats i tot, i els adones, estaven molt ben fets, no? I, bueno, res, això era un... Ells vivien en comunitat, els Aurones, eren una tribu, diguem-ne, de l'edat medieval, se representava un món així fantàstic, que podria ser com el del Senyor dels Anells, per entendre'ns, i vivien en comunitat, una mica com si en un lloc, en una illa, que no hi podia arribar ningú, perduda, totalment perduda, envoltada de mar. I bueno, el poble doncs era perquè us feu la idea, una mica com el poble d'Astèrix, diguem-ne, no? I aquesta gent, els aurones, doncs ells tenien eines d'or. Aurones és aur, no? És or. Llavors tenien eines d'or que feien servir doncs per conrear el camp, tenien una vida així molt totalment a la natura, diguem-ne, no? I llavors hi havia els dolents que vivien amb un castell fosc i els hi volien robar l'or. I llavors, bueno, jo he sentit... Jo feia molt de temps, perquè em va marcar molt aquesta sèrie. Jo tenia ara molt petit, tenia 4 o 5 anys, llavors, com a molt, 4 anys. I feia anys que volia tornar-la a veure, no? I ara, recentment, doncs, vaig sentir, no sé, allò que vaig sentir al moment de posar-me a veure i bueno, em va impactar molt, perquè diràs, bueno, i aquesta, tot això, bueno, és que... Pel que sembla, pel que hem estat veient l'Albert i jo, no? Doncs aquesta sèrie és més que una sèrie infantil, diguem-ne, simplement de fantasia i d'allò. Amaga una sèrie de símbols, que es podrien interpretar com a símbols alquímics, símbols profuns, diguem-ne, no? D'una manera molt discreta, diguem-ne. Llavors, bueno, hi ha moltes coses, molts de símbols, no? Per exemple, però clar, és que no només això, sinó que sospitem que la gent que va estar darrere d'aquesta sèrie tenien algun tipus de vinculació amb el recés. Perquè, per exemple, hi ha el personatge principal, doncs resulta que en un moment donat doncs es veu apurat perquè han enverinat el poble en un dels primers capítols, no? Han enverinat l'aigua del pou que dona de veure la gent del poble, i la gent, doncs ell ha d'anar a buscar ràpidament una solució per guarir-los, no? Per posar-los bé, no? I llavors va veure, bueno, ell passa a través d'una porta dimensional, clarament, no? A través d'una porta del castell dels dolents, però és una porta que porta a un altre lloc totalment diferent, i en aquesta porta ell troba un ésser molt estrany, que fa com a por al principi, que ell ja coneixia i que li dona doncs unes perles, no? I aquestes perles que li dona són per guarir la gent que havia estat enverinada, i alhora aquestes perles li dona aquest personatge principal un dels poders principals que ja tindrà per tota la resta de la sèrie, i amb el qual fa front amb aquests dolents, i des d'aquest moment ell no té cap mena de problema de vèncer els dolents. I ja per acabar, ja deixo parlar l'Albert, resulta que aquest ésser que dona les perles al personatge principal es diu ni més ni menys que Bugarati, és a dir, fent referència molt clara a la muntanya de Bugarak, de Bugarak, a la zona, sense cap equívoc. Sí, però hi ha moltes més coses, que ara, bueno, l'Albert em pot dir unes. Nosaltres hem vist tres capítols de moment, ja n'hi ha més de 24 o així.
2: Més referències a la zona que poden ser casualitat, algunes o no. Hi ha un personatge que és un dinosaure. Esperanza,
1: sí,
2: el dinosaure d'Esperanza. Sí, hi ha una serp també que va sortir, que no està personatge, a la poble de la serpent, que ja hem parlat.
1: Sí.
2: Hi ha dos corbs, al primer episodi, allà, les corberes, les muntanyes de les corberes.
1: Les corberes,
2: sí. Hi ha una muntanya que surt de fons, que és molt semblant a Bugarak vist des de la part allargada.
1: La silueta. Sí,
2: sembla bastant, però molt. Bugarak. Després, més coses. El personatge protagonista el troben al riu, com Moisès. Segurament troben al riu. Què vol dir? Que era un personatge de llinatge, un semideu, una barreja entre unes races, diguem, de fora, extraterrestre i humà. Un híbrid. Que això podíem parlar dels llinatges, dels haplogrups, també, bueno, això... Ja tema per un altre programa. Què passa? Que llavors aquest personatge és el que se li dona poder. Per què? Perquè té una genètica que fa que pugui aprofitar allò que li dona Bugaratti. No qualsevol, és com el rei Artur, quan treu l'espasa, només la pot treure ell o algú del seu llinatge.
1: Una altra destinació, vols dir, no?
2: No, que una certa ADN té capacitats per aprofitar aquestes tecnologies. Això ens va parlar també el Nicolás amb les conferències seves que vam estar.
1: Sí.
2: Que no és qualsevol, que pot ser un percentatge alt, inclús de la població, depenent de la zona, o un 5%, un 10%, o depenent de la zona, no? Hi ha molts llinatges també, vull dir, això dona per un altre programa, poder.
1: Sí.
2: Però hi és pel roig, com Maria Magdalena, ell és pel roig com Maria Magdalena, també.
1: És veritat, sí.
2: Vull dir, què més? El dolent es diu, el que és aquest aristòcrata, el rei dolent, es diu Grog. Hi ha una intel·ligència artificial ara que es diu Grog, és casualitat, també. Perquè hi ha una pel·li de Star Trek, també, que diu, que es diu First Contact, primer contacte, és que una intel·ligència artificial domina tota la humanitat. També el seu crani, del rei aquest, és un crani reptilià. O sigui que té una ratlla
1: a dalt. Veritat.
2: Igual que els dolents de Star Trek, que són reptilians, igual que les representacions que feia el pintor Llimós del contacte que va tenir amb aquests reptilians, també. Que tenen una ratlla al mig del crani. També és curiós que el dolent tingui la ratlla aquesta.
1: A més, mira que el primer capítol... Acaba.
2: No, digues.
1: Que el primer capítol, que és el que troben el dinosaure, si no recordo malament, no? El Patifoti.
2: Sí.
1: El Patifoti. que van cercant ous, ells. Estan cercant ous, tal, i el protagonista justament és el que troba però no el troba el dinosaure aquest, sinó que troba l'ou del dinosaure, que és un ou enorme, no? Sí. L'ou que podria interpretar com un símbol alquímic, no? Podria no ser-ho, però clar, que n'hi ha tants altres coses que dius... Ostres,
2: bé, hi ha un altre episodi que és molt alquímic.
1: Sí, el de la...
2: Són 21 o 22 episodis.
1: Bueno, hi ha moltes coves també, com a la zona, no? Diguem-ne, durant els capítols.
2: Molta referència a la zona. Sí,
1: Tu dius al capítol... és el que rescaten a la noia aquesta. A la noia aquesta que vam veure el darrer capítol, que és el tercer o així només, I que després hi ha com un cristall i llavors hi ha un foc que baixa cap a baix i tot això, vull dir que és molt,
2: després,
1: molt potent.
2: El tema de l'or és molt important. S'ha parlat de l'or potable, dels alquimistes,

0: necessitava en or per mantenir-se.
1: Sí, exacte.
0: Vull dir que tot hi ha molt de coneixement, amb una sèrie per nanos, no? És curiós, també.
1: A veure el que pot haver en els altres 20 i escaig capítols que hi ha, imagina't, eh?
0: Sí, però bueno, el de Bugarati va ser molt bo perquè jo ja estava dormint-me i vaig anar a dormir i t'ho vas descobrir llavors.
1: Sí, és veritat, sí. M'he recuperat tot aquest... Vaig recordar una mica, perquè clar, jo tenia 4 anys, llavors superpetitó, no recordava. Sí que recordava, però sense recordar, no?
0: Totes aquestes sèries ens estan explicant coses. El mateix Senyor dels Anells, eh?
1: Sí, sí.
0: Hi ha personatges que són de llenatges, no vull donar noms, no? Però curiós és el llenatge que li toca, m'entens? O sigui que és molt fort, no? El que ens estan dient i no ens n'entarem a vegades.
2: Déu-n'hi-do, amb aquesta sèrie haurem de tornar a veure per veure tot aquestes vinculacions amb el recés. Molt interessant. Alguna cosa més a dir, Albert, sobre aquest tema?
0: Bueno, no acabaríem, però de moment ja farem un altre programa, si vols, sobre llinatges, parlant més concret sobre aquest tema.
2: Doncs bé, seguim amb altres temes. Doncs canviem una mica el tema, Albert. Vam parlar de troballes a la zona del recés. Què ens pots explicar d'això?
0: Pues novetats, no, a veure, que no són novetats per la gent d'aquí, però sí pels oients nostres. Te'n recordes d'aquella cova que hi havia a l'entrada de Renles Banys, que fent obres va caure? Te'n recordes? Que l'Eduard va parlar d'això?
2: Sí, sí, nosaltres vam estar aquest estiu, que hi ha una creu, que va haver-hi un desllissament
0: de pedra. Parlant amb la gent, parlant amb la gent del poble, un noi que vam recollir fent autostop, no? Pues em va dir que ja van treure... Bueno, que van convenir dos camions i van treure un sarcòfag de vidre, no és el que em va dir. I més coses que hi devia haver ja. Vull dir que això ja ha estat totalment en secret, l'alcalde està en connivència segurament, no vull acusar ningú, però ja com una... està tot això tapat, no són coses que hagin sortit, que jo sàpiga,
2: La referència que tenim és que en una nit el van encofrar tot i en van fotre de... Hi ha altres veus que deien que era com un santuari romà, vinculat als romans, però...
0: Altres troballes. Amb un pagès amb una excavadora, excavant, troba una làpida. Bé, total, cobren la làpida i a dintre hi ha una espasa antiga, molt antiga. Segurament mitjaval.
1: La làpida.
0: O sigui, ja es troben, i després en un altre lloc que es diu de Rulers, o també alguns diuen l'Atlàntida, les portes de l'Atlàntida, això ja és un nom més modern, allà es va trobar també una altra espasa antiga, amb una mena de tomba també. I també és curiós, no?, totes aquestes...
1: Que sé, Déu-n'hi-do.
0: Interès, tant interès en estar en aquesta zona, no?, on la gent, en el passat. D'alguna manera, perquè si controles això, si controles aquesta zona, d'alguna manera controles el país. Per això hi havia tantes guerres, també, per controlar aquesta part entre la reina d'Aragó, reina de França...
1: Sí, veritat. Està com a molt mitjà de totes les regions.
0: Entre els francs, també.
1: Veritat.
0: Inclús el castell aquell de Salses també hi havia molta... que allò era la frontera d'Aragó, després els francesos van insistir molt en quedar-se amb aquell castell, perquè també algun secret tenia.
2: Per als oients que tinguin noció, el que era la zona de les Fenolledes i Rens-le-Château va arribar a pertànyer al comtat de Besalú, abans de pertànyer a tot aquest tractat que es va fer als Pirineus.
0: Sí, clar, perquè clar, això estava unit a Occitània. Occitània era reina d'Aragó fins al final de la creuada amb el tractat de Corbeil, que ja Jaume I renuncia a Occitània.
2: Hi ha un lloc també que alguna vegada l'hem comentat a algun programa d'aquells antics, no?, que és una cova que està a 2 quilòmetres de Rens-le-Château, que és la cova de Fornils o de Forners,

0: o també coneguda per els cercadors com la cova de la Magdalena, no? I bé, aquella cova antigament, amb el sentit arqueològic, era com un forn. Doncs, Albert, si portes les novetats, ens les contes.
1: Mira, jo he estat avui a la cova de Fornils.
2: Ostres.
1: He estat avui, m'han explicat com anar, no és gaire fàcil de trobar, perquè he trobat una dona i l'he preguntat i m'ha explicat una mica.
2: Bueno, aquesta que és la que hi ha... La que hi ha a la vora de Ren, de Ren?
1: La que està davant de la Turmandala. Però bastant lluny.
0: Veus que hi ha terrenys que són propietats privades i, clar, hi ha d'haver-hi un camí per arribar, no? Jo sé que sí. On estava ubicat l'any passat, a l'estiu, a l'agost, a el que era la casa de l'Elisabeth Van Buren, hi havia un camí. Però és que...
1: No, hi ha un camí... A veure, jo conec, hi ha un camí, o el camí oficial, diguem, el que passa que no està indicat, perquè aquí a França la majoria de llocs no estan indicats, no sé per què, perquè nosaltres estem acostumats a que a Catalunya que està tot més indicat. Ja. Bueno, però jo parlant amb la gent ho he trobat, que jo havia estat ja fa anys, i està tancada al públic, està tancada... En teoria, per risc de despreniment. És molt estrany, perquè coves com aquesta n'hi ha patades a Catalunya i no les tanquen. I tampoc jo veig que hi hagi tant risc de despreniments. Igual hi ha alguna raó oculta aquí o vés a saber, no ho sé. Igual algú es va fer mal. Ja. D'alguna manera això té un aspecte positiu que tampoc es massifica.
0: Ja.
1: Tampoc només poden anar si coneixen els altres camins alternatius que hi ha, saps? Que pots arribar. I també una curiositat, que arribant allà m'he trobat com una carta de... que marcava una lletra hebrea, la lletra número 21, que representa el... la carta del tarot de... del món. Bueno, una curiositat.
2: Allà dins de la cova l'has trobat, la carta aquesta?
1: Sí, en una part de la cova.
2: Sí. Curiós, curiós.
1: Sí, és curiós, és una cova que té una energia per mi molt neta, m'he sentit molt bé, i ja dic, va bé que la tanquin perquè així entrarà qui hagi d'entrar. M'entens? Si la cosa es massifica molt, per això tampoc està indicat, saps? Jo he tingut sort de trobar una dona al camí i que m'ho ha dit, però si no passava de llarg i no la trobava.
2: Sí, no, ja, ja, no, no estava fàcil. No.
1: Però mira, el destí ha volgut que hi arribés.
0: Sí.
1: I ha valgut la pena.
0: És molt normal, Albert, que tots els propietaris, com saben de la història, doncs posen cartells als accessos, fins i tot no sent el seu terreny de propietat privada, que és el que ens vam trobar.
1: Bueno, això és l'Ajuntament, la Meri, l'Ajuntament té un... A l'entrada té un rètol i allà prohibeix. No és el propietari, és l'Ajuntament el que prohibeix l'entrada.
0: Val, ja per finalitzar, podem parlar sobre les conferències de la fi del món, els extraterrestres,
1: castells càters. David, pots parlar una mica d'aclarir que els castells càters realment són càters?
2: Ah, sí, mira, això és interessant. Sí, d'acord, entesos. L'Albert i jo vam anar a una conferència en aquesta estada d'ara de fa 3 setmanes o així, i bueno, era, estic mirant de recordar, però era interessant. El conferenciant, el primer que va fer és explicar que jo l'havia escoltat alguna altra vegada, aquest conferenciant, es diu Guge, R-O-U-G-E. I el primer que va dir és de defensar el seu postulat de que els castells, la gran majoria de castells anomenats càters, realment són càters en la seva essència i en el seu estat arquitectònic actual, que realment hi ha hagut molt poques modificacions, a diferència del que es diu modernament ara, de que no són castells càters, que realment van ser destruïts i van ser reconstruïts per la Inquisició, pels guanyadors de la creuada, diguem-ne, com a fortaleses militars. Ell es dedica a desmuntar una per una tots els arguments d'aquesta visió, demostrant doncs, que no pot ser de cap manera fortaleses militars per diferents motius arquitectònics, no? Que clar, no puc esmentar un per un perquè és una conferència d'una hora i mitja, jo, no? Però, en fi, no, ell diu que això són ximpleries, diguem-ne, i que els castells es conserven en un percentatge molt alt, tal com eren en aquella època. I després va dir altres coses que ara mateix no recordo en aquella conferència. Bueno, recordo que, si no ho pots dir tot, perquè tens bona memòria, però recordo, per exemple, que va parlar del tema de les orientacions, no? De les orientacions de, bueno, el típic que a vegades es diu, no? De les entrades i les sortides que ponen caren a nivell de constel·lacions, a nivell dels equinocis, doncs com la llum doncs, pot entrar en dates molt, molt concretes, entra per ranures o per portes o finestres aquelles molt concretes per assenyalar punts estratègics i per assenyalar coses, per assenyalar coses, diguem-ne, no? I no recordo ara més, m'ha agradat molt la conferència, però no recordo ara la part central, diguem. No sé si tu la recordes.
1: Bé, jo com que parlava molt ràpid, i el francès pues, no l'entenia gaire, jo.
2: Però per el que després et vaig estar explicant, no sé si tu recordes alguna cosa de...
1: No, bàsicament volia que fessis esment sobre el dels castells, que realment són càters.
2: Vale, sí. Això, sí, ell ja et dic, dona un munt,
1: També
2: un munt de raons.
1: El del raig de llum, que entra molt segur i tot allò, també hi ha aquí una formació rocosa davant de Ren, al sud, a l'esquerra, hi ha com unes roques que sembla un drac, en diuen el drac. I hi ha un forat que un determinat dia de l'any entra la llum per allà. No sé quin dia, perquè no m'ho van saber dir. Però també és un lloc especial, no? De tots els que hi ha per aquí a la zona. I per acabar, m'havia també comentar que tot el tema de la Chaplin, de l'escriptora, de la relació de Sunyer amb Girona, que tot allò pot ser un fake. Pot ser un fake, eh? Hi ha gent que ho està investigant, em va dir un amic, i s'hauria d'aprofundir, però pot ser un fake, una mentida feta a propòsit per despistar o bé de saber.
2: Ja recordo que m'ho havies dit això, sí.
0: De fet, Albert, el Javier Sierra va fer un comentari, hi ha novetats, i va anomenar la Patrick Chaplin, no? I bé, sabem de que Javier Sierra va ser un enviat per Quarto Milenio, però igualment s'ensorra, no? El mateix que els crítics s'ensorren coses, a vegades un mateix s'ensorra. I ho va dir, hi ha novetats i noves aportacions a Rens Le Chateau quan va escriure el llibre La Patrick Chaplin sobre la Torre Magdala de Girona i tot això, que sí, són llibres força interessants perquè porten informacions. I tu ja saps, Albert, que jo he fet cerca per Girona, llocs vinculats al llibre de Patrick Chaplin, i hi ha coses que són interessants. Però bé, hi ha coses
1: ara
0: que estan...
1: Ara, que Sunyer, que s'ha anat a Girona, no està demostrat històricament. El màxim que va arribar a Espanya va ser Perpinyà, crec, saps? Llavors no està demostrat que passés la frontera. Hi ha molta por de fer-hi desinformació també en aquest tema, en tots aquests temes.
0: I tant que sí. Doncs bé, Albert, Carol, David Ferrer, finalitza el nostre viatge. Aviat, quan puguem, fem un altre programa perquè hi ha més continguts. I clar, podem dedicar el temps que podem, però ho hem de fer amb episodis, d'acord? Una forta abraçada, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que ha passat per la comunitat hermètica i que serveixi als oients tota aquesta informació per poder fer un sender de cerca. Albert Carol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: David Ferrer, gràcies.
2: Gràcies també a vosaltres.
0: I seguim la cerca. Una forta abraçada. I fins al proper episodi, La Comunitat Hermètica, el programa dels cercadors.

0: Ràdio Caldes. Són les 12.
1: Recaldeja't. El millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes. Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Molt bon dia, Caldes. Són divendres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble.

0: la que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, on un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui què hi trobareu per iniciar aquest fòrum, aquest programa? A la primera hora, de 9 a 10, després d'aquest sumari, no? Obrirem com cada dia amb les paraules, aquelles paraules del dia que en teoria ve a ser com una editorial, no? Però més, sobretot són paraules que cada dia doncs, agafa un tema doncs, diferent que em vingui al cap, no? Doncs és aquest espai on podríem dir que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit, hauríem de viatjar per tal dia com avui, però canviarem, farem una mica de canvis. Tal dia com avui, lo deixarem a partir de les 10, no? I nosaltres avui preferim començar ja aquesta, o sigui, ara d'aquí a res, aquesta nova etapa o nova temporada de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas, que de fet ja el tenim aquí. Però això ja dic que serà en el moment que acabem l'editorial, doncs passarem directament al Navegant per la Ment. Després, a partir de les 10, ja com he acabat d'avançar, doncs tindrem uns minuts que dedicarem al tal dia com avui i tot seguit serà el que a vegades dic o li anomeno l'hora del cafè, en el que avui serà una conversa amb Josep Manel Alerc, qui és responsable, o sigui, és una persona que coneixem aquí a la ràdio, sobretot amb el seu programa La Veu és Màgica, perquè ell és responsable d'aquest programa. I que, de fet, és un programa que fins ara crec que s'emitia els dimarts, però a partir d'ara doncs, passarà als dissabtes. Entre d'altres coses, parlarem amb ells de les novetats, però sobretot d'un tema que interessa molt, perquè, com ja sabeu, La Veu és Màgica és un programa especial on les persones que locuten, les podrien dir les presentadores, són és IA. És un programa que està fet IA, i diguem, elles, l'Alba, ara no recordo les altres dues dones també, doncs que totes, vull dir, és un programa fet amb intel·ligència artificial. I per això ens interessa molt parlar amb Josep Manel Aller d'aquesta temàtica, la intel·ligència artificial, perquè darrerament, a més, cada cop treu més controvèrsia, no? Que va molt bé, però que també té uns perills, que si des de la IA també ens dominen els humans, no? Doncs són aquestes cosetes que amb una persona com és experta, en aquest cas, Josep Manel Arell, doncs anirà per aquí la conversa. Després ja passarem a la tercera hora, d'11 a 12, i els primers minuts els dedicarem al calendari esportiu del cap de setmana. És una nova, podríem dir, secció que introduïm en el magazín, perquè, com ja sabeu, és un magazín, el fòrum, i ha d'haver-hi de tot. I sí, l'esport, pues, d'aquesta manera l'introduïm també, però sobretot per conèixer quins són els, o sigui, aquests partits o dels equips principals o del que sigui, doncs que doncs ens ho comentarà una persona que d'això sap molt, sobretot a l'hora de fer calendaris i el calendari esportiu com a resultats. En aquest cas és Joan Serrat, a qui donaré la benvinguda. I seguidament doncs, es visitarà Montserrat Giral, la directora de l'Institut Escola de Caldes de Montbui, i amb ella parlarem del nou curs escolar que tot just ha començat fa una setmana. També parlarem dels reptes i dels projectes que ja es posen en marxa en aquest centre educatiu. I així, doncs.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
0: Doncs sí, ara passem ja directament a aquestes paraules diàries a l'editorial i que avui es titula Els dies que ens recorden el que no volem mirar. Avui el calendari es diu que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial. I és curiós, celebrem la igualtat perquè encara no existeix. És com si fessin un brindis anual per una promesa que continua en esborrany. També és el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica. L'ètica, aquella paraula solemne que tothom defensa, però que sovint es perd entre pantalles, protocols i decisions que es prenen massa de pressa. I és el Dia Mundial de la Quiropràxia, que ens recorda que hi ha maneres de cuidar que no passen per algoritmes ni per aplicacions, que passen per les mans, per la presència, per la confiança. El calendari continua amb el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. L'aigua, sí, allò que ens sosté la vida i que, paradoxalment, és el que més maltractem. I també és el Dia del Bambú, una planta flexible, resistent, silenciosa, que creix sense fer soroll. Tant de bo aprenguessin d'ella. Menys soroll, més resistència. I, finalment, és el Dia Mundial de la Síndrome del Pitt Hopkins, que ens recorda que la diversitat humana no és una nota a peu de pàgina, sinó una part essencial del text, que cada vida té un valor propi, encara que el món no sempre tingui la paciència d'escoltar-la. Tot aquest dia junts forma un mirall incòmode. Ens ensenya que reivindiquem la igualtat perquè no la tenim, que parlem d'ètica perquè la necessitem, que recordem la salut perquè la descuidem, que celebrem l'aigua perquè la malbaratem, que admirem el bambú perquè nosaltres ens trenquem i que reconeixem la diversitat perquè encara no la sabem abraçar del tot. I aquí és on entra la intel·ligència artificial. I direu per què. Doncs aquesta criatura nova que ens fascina i ens espanta alhora, la IA, doncs és aquesta que promet ajudar-nos a decidir, a diagnosticar, a ensenyar, a organitzar, i que, si no vigilen, acabarà fent una cosa molt més perillosa, pensar per nosaltres. Això és el que alguns diuen. Perquè sí, podem delegar tasques, però no podem delegar criteri, ni ètica, ni responsabilitat, ni educació. L'educació, la de veritat, continua sent humana. És lenta, és imperfecta, és exigent, no es pot automatitzar, no es pot accelerar, no es pot substituir. I pot ser només per això. El calendari ens està dient una cosa molt simple, que el món no se sosté en commemoracions, sinó en decisions. Decisions que demanen valentia, criteri i una mica d'aquella ironia que ens salva quan la realitat pesa massa. Doncs això, avui és divendres i potser el més revolucionari que podem fer és mirar-nos com a comunitat i preguntar-nos si volem seguir celebrant dies o començar a canviar-los.
1: El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb...

0: Doncs ha quedat molt clar, que aquest programa es diu El Fòrum. I també, doncs, podríem dir que ara passem, després d'aquestes paraules, no? Doncs passem al que d'alguna manera també ens agrada moltíssim, sobretot, i teníem ganes ja de començar, tot i que portem pocs dies també, en aquesta nova temporada de la ràdio va ser des de dilluns que estem aquí, que estem fent, intentem fent el programa de la millor manera possible, però sempre passant cosetes, no? I toca improvisar, però bé, conforme vagin passant els dies, a mesura, doncs, a nosaltres també ens anirem posant calmant, podríem dir, no? I que les coses, doncs, surtin molt millor. Però sí, ara arriba un moment precisament d'aquests que ens agrada perquè, entre d'altres coses, ens influeix molt també la calma, no? La calma que es pot donar i que ens dona el doctor Conrad Sorribas. Doncs, primer de tot, molt bon dia.
1: Molt bon dia i molt ben trobats a tots, tu, Monter, i tota l'audiència.
0: Tot l'equip, podríem dir.
1: Tot l'equip, amb aquesta nova temporada, sí.
0: Sí, doncs això, és que estem a la nova temporada, que, no sé si ho sap, és la temporada número 47, 46 anys. Crec que al principi de tot el que era aquesta ràdio havies estat també.
1: Sí, sí, sí.
0: No només en Navegant per la Ment, que ja portava uns anys.
1: Quan Ràdio Caldes estava a la Font d'Olló.
0: Imagina't, sí, que sí, sí. Això ja ho he recordat jo moltes vegades, quan estava en un edifici molt antic, que ja no existeix,
1: molt
0: no?
1: Petitó,
0: molt petit, un estudi, res, era el començament. Vull dir que, i bé, com tot, va canviant.
1: I va evolucionant.
0: Exacte. Sempre, esperem sempre que cap a bé, no? Evidentment, d'aquell estudi petitot al que tenim ara, doncs...
1: Hi ha molta diferència.
0: Sí, sí, sí. Estem bé. Doncs, recordem que Navegant per la Ment és aquest espai de cada divendres que ens ajuda a entendre com funcionem, com sentim i com convivim amb tot allò que passa dins nostra. I, evidentment, les persones que, en aquest cas, jo ja diré, perquè estem avui tocant molt el tema de la IA i està molt clar que a qui ens ajuda en aquest sentit justament, que és els metges, no? La medicina, la psiquiatria, això no es pot substituir per la IA. No toquem aquest tema avui, però bueno, jo ja lo deixo
1: intents,
0: caure.
1: Hi ha intents.
0: La psiquiatria també?
1: Hi ha intents. Bueno. Però és cert que això requereix més d'un programa, però haurem
0: ui,
1: de
0: no,
1: tractar
0: ja, això. Ja dedicarem sí, tenir sí, tota sí, una temporada.
1: I tant.
0: Tot i que parlarem d'una temàtica concreta, però sí, no sé si al respecte t'he pensat alguna cosa, si podria fer com un tastet del que anirem tocant al llarg de la temporada, que la comencem avui, però arribarem fins al mes de juny.
1: Sí, bé...
0: Així per molt per
1: no,
0: sobre.
1: En general, mira, el que és la conducta humana té tres factors clars, no? Que és la part interior, que és la part més neurològica, no? La part més biològica, la part conductual, que seria la part més psicològica, no? La nostra interacció amb l'entorn, i llavors l'entorn en si mateix. O sigui, això és el que es diu la teoria general dels sistemes, diguem, no? És a dir, que nosaltres som un sistema format per tres entitats bàsicament, no? La biologia, la conducta i l'entorn, que moltes vegades ens condiciona. Bé, doncs els diferents programes aniran tinguent temàtiques sobre les tres, aquests tres espais, diguem, no? El programa d'avui...
0: Sí.
1: Salta pels aires.
0: O sigui, sí, però està molt bé explicar-lo perquè, bueno, és que justament tocarem una temàtica d'avui que és el... jo crec que moltes persones coneixen el doctor Joan...
1: Manel
0: Sanz. Manel Sanz Segarra.
1: Sí.
0: Doncs, particularment, tinc llibres. Justament aquell, el de la supraconsciència.
1: Qui no els té?
0: Jo diria exactament, qui no els té?
1: Sí.
0: Perquè també s'ha de dir que el doctor Sanz Segarra té molts seguidors i també detractors. Bé, és una persona que tota la seva vida ha estat dedicada a la medicina. Ell era crec que era l'encarregat, o no sé com es diu així,
1: del cap de serveis
0: de cirurgia digestiva.
1: Sí.
0: I a més de l'hospital, crec que era, ara no em recordaré, el clínic, no, un altre, que és molt important.
1: Sí, estava en l'hospital de Bellvitge.
0: Exacte, Bellvitge. Vull dir que és una persona que tota la seva vida doncs, ha estat treballant amb la medicina. Però... ell també ho explica, aquestes coses que va explicant ara, perquè ara és quan ja jubilat d'aquesta feina, doncs és quan es dedica a aquesta part.
1: Clar, i com comentes, té molts seguidors, molts seguidors. De fet, va haver-hi una...
0: Ui, quan vas a... No sé si has estat en alguna xerrada.
1: No.
0: Bueno,
1: no.
0: Sí, jo he estat...
1: Personalment no.
0: I, per exemple, en el Coliseum, Cinema sí. Coliseum, que és enorme, ple de gom a gom, però per tot, vull dir, la sala, el que és la platea, els amfiteatres, vull dir, tot ple, sí. I bé, la quantitat, és algo que, per això que dic que omple, no? I les persones que...
1: Clar, de fet, això que dius molt bé, ell va tenir una entrevista amb el Papa Francesc, i el Papa Francesc li va dir, escolti, no sé com ho fa vostè, això, perquè al final, diu ell, parlem de lo mateix, però vostè omple teatres, com dius, i les esglésies estan buides. Diu, com ho fa això? I ell li va contestar, és que jo parlo d'una manera científica. I aquest és el punt. Jo deia que aquest programa salta una mica pels aires perquè el que ell intenta explicar està a l'altre extrem del mètode científic i del mètode clínic. Però a la vegada ell intenta explicar uns fenòmens mentals d'una manera científica. Clar, aquí jo la veritat és que vaig pensar aquest estiu que l'entrada a aquesta nova temporada seria bo fer-la amb aquest tema, perquè això des d'un punt de vista, perquè clar, nosaltres som el que som, nosaltres aquest programa és un programa de medicina i de psiquiatria. Per tant, aquest tema, per això dic que pot esclarar-ho, perquè és tan ampli, fins no arribem a el que realment hem de parlar, que hem de fer una petita contextualització, però hem d'anar una mica al tanto, perquè si no acabarem el programa i de el que realment, clínicament, és interessant.
0: I què és el que interessaria, de quina manera, què és la part, podríem dir, perquè hi ha una part que tothom se li segueix i agrada. Per què? Perquè toca una temàtica que és el que nosaltres no sabem mai, que quan morim, què passa?
1: I és
0: aquí on nosaltres tenim aquesta curiositat que ningú no es la pot treure.
1: I dona una esperança.
0: Sí.
1: I això és molt important. El que passa que és una esperança, i això és, crec que té molt mèrit per part d'ell, amb la qual ell no es transforma en un gurú.
0: No, un gurú. És un científic totalment.
1: Exactament. Ui. Ara bé, un científic, és a dir, ell, com dius molt bé, una vegada amb la seva jubilació, perquè això li va portar problemes, es va alliberar.
0: Sí.
1: I va posar en tela de judici, el que dèiem, no?, el mètode científic. Però per què? Perquè el que ell intenta explicar no el resisteix el mètode científic, no? Ens anem més enllà. Clar, això què vol dir? Que hem de revisar tres aspectes. Un és el que és la hipòtesi, les hipòtesis, les tesis, la teoria i la llei. Clar, al final, per poder explicar d'una manera científica descriptiva, això és molt important perquè ell això insisteix molt, ell no fa un estudi del qual s'entreu unes lleis, perquè és impossible pel tema que ell presenta, no? Per tant, no pot fer treballs estadístics sobre això que doni lloc a una potencial llei sobre aquests fenòmens, no? Ell es queda primer amb les hipòtesis, o sigui, ell descriu unes imatges de lo que ell diu experiències properes a la mort de pacients que han estat en mort clínica i que han pogut ser ressuscitats, o sigui, han pogut ser reviscuts. No?
0: Però això, vull dir, abans fins i tot que ell expliqués això, sí. Això ho hem sentit moltes vegades,
1: no,
0: perquè aquest...
1: Exactament.
0: Que passa que, clar, què passa? Que ell encara et fa tenir com una mica més això que deies d'esperança, perquè és una persona que, com ha treballat sempre a la medicina i ho explica d'aquesta manera,
1: clar,
0: et fa que diguis, no és un gurú.
1: Exactament.
0: Vull dir, fa que ho creguis.
1: Clar. Per què? Perquè ell es mou entre el fet d'explicar uns fets i, com a molt, la teoria. Fa una teoria d'això. Clar, on està la part científica quan parlem d'espiritualitat? Perquè al final ell, la superconsciència, ell també ho diu, se li pot donar després el nom que vulguis perquè depèn també de...
0: Ell és molt creient, religioses. Això també s'ha de dir.
1: Exacte.
0: I per això va estar amb el pare, amb el papa.
1: Això mateix, no? Clar, llavors, aquest punt d'aquesta supraconsciència, que, com dèiem, alguns li diran Déu, els altres Buda, un altre cosmos...
0: En la religió, de fet, no es fica, ni que sigui... Vull dir, sí que és creient, però no sense tenir una religió concreta. Això sí que ho deixa correcte. Molt clar.
1: Sí, perquè aquesta supraconsciència, ell, diguem, l'explica, i aquest és el punt delicat, a través de, si ho vol explicar-ho científicament, el seu model és la física quàntica. Uh-huh. Ja, clar. Llavors aquí, per això et dic, hem d'anar molt al tanto, perquè si comencem a explicar la física quàntica, primer que no és el meu territori...
0: I avui dia, no sé si això... No sé si entra molt a la xarxa, no? Però avui dia és que a vegades t'acribillen. No per ell, sinó persones que contínuament s'estan amb aquesta temàtica i que, bueno, que t'intenta dir, tu fes això i veuràs com d'aquí a 7 dies la teva vida canvia. Vull dir, coses com aquestes, eh?
1: Sí, i de fet, aquesta separació és difícil, eh? És molt difícil, això, perquè... Però sí que és veritat, i a l'interès d'això... Al final, mira, t'explico, com molts mortals aquest estiu, vaig anar a veure Odissea.
0: Sí, val? També pot dir també.
1: I al revisar la filmografia de Nolan, etc., doncs hi havia pel·lícules, no sé, la trilogia de Batman, etc., però n'hi havia una que jo no l'havia vist, que era Interestel·lar.
0: Sí que l'he vista també, vull dir, però es fa també...
1: El 2014.
0: Sí, té una...
1: Aquesta pel·lícula és totalment recomanable.
0: Però és psicològica també.
1: Sí, perquè és una... És molt l'explicació, l'intent filmogràfic d'explicar justament la teoria quàntica.
0: Sí, perquè hi ha unes persones que estan mortes, vull dir, però vull dir que hi ha aquesta...
1: Clar, i... Aquí vaig pensar, escolta'm, aquí tenim un programa. I llavors, durant l'estiu, perquè clar, el doctor Segarra ara va pel tercer llibre i rebenta les xarxes. Clar, l'última vegada que jo el vaig sentir en xarxes va dir una cosa que vaig dir, cuidado, aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè és una persona que té moltíssims seguidors.
0: Molts.
1: Tothom que té seguidors té detractors.
0: Sí.
1: I més en un territori tan difícil com és aquest, i vinguien a més d'un metge i a més a més d'un cirurgià. Però clar, va dir algo que hem d'anar una mica al tanto, al final de trajecte, que és que a través de tota aquesta teoria, la capacitat del diagnòstic psiquiàtric, i va dir concretament psiquiàtric. Sí, podia variar. I que, per bé, evidentment, no? I que els conceptes que avui en dia són vàlids podien no ser-ho tant, llavors ell explica també, en benefici d'acurar una mica més els diagnòstics. Sobretot parlant de temes com la psicosis i també parla de temes com de les malalties degeneratives com l'Alzheimer. Clar, aquí sí que vaig pensar, aviam, espera't, intentem, des d'un punt de vista de mitjans, ubicar-nos una mica, perquè... crec que té molt valor el doctor Sanz. Crec que, a més, moltes de les coses que diu, com que estan basades en temes científics. Però, cuidado, que els temes científics, i aquí ens anem una altra vegada, la física quàntica, estem parlant dels físics que treballen en física quàntica, són físics teòrics. És a dir, hi ha molts elements de la física quàntica que sí que estan demostrats, però molts que s'intueixen. Per això la física quàntica és una teoria, no és llei. O sigui, es intenta explicar uns fets, molts dels quals, com per exemple, no sé, la segona llei de la termodinàmica, no? És a dir, que la matèria ni es crea ni es destrueix.
0: Ni es destrueix.
1: Evoluciona, no? Canvia. Això forma part també de les teories del per què hi ha aquesta supraconsciència, no? O sigui, ell parla que el cos és com un vestit que tenim en un període determinat, amb el qual quan nosaltres morim, el que mor és aquest cos, no? Aquest cos deixa d'estar actiu, i llavors és quan aquesta supraconsciència torna en el seu origen, que és aquest origen cosmològic que cadascú li dona el seu nom, no? Pot ser l'espiritualitat, pot ser Déu, etc. Clar, però aviam, el que dèiem, contextualitzem. De fet, el nom, com el primer programa que vam fer aquí, vam parlar de Carl Sagan.
0: Sí.
1: D'acord? Que era un astrònom, molt famós com astrònom i com a divulgador de ciència. I va dir una frase que és una frase que és, ha estat molt repetida i un gran èxit per explicar realment el que som, que és que en realitat tots som pols d'estels. Clar, què vol dir això, que tots som pols d'estels? Surt de la teoria també del Big Bang. No? O sigui, nosaltres tenim un principi, és la gran explosió que va donar lloc al cosmos. No? I els residus d'aquesta gran explosió són els àtoms, els ions, no? Que formen part de la matèria. I nosaltres, com a matèria, també formem part del resultat d'aquesta gran explosió, que és el Big Bang. I això que vol dir que la nostra composició bàsica, carbó, hidrogen, l'heli, els àtoms, són a l'inici d'aquesta matèria. Val? Si això, que ja és una explicació molt, molt moderna, ja en parlaven els antics grecs. Demòcrit és el fundador de l'atomisme. Què vol dir això? Que ja a l'antiga Grècia s'entenia que hi havia unes unitats específicament molt petites i en aquell moment es pensava que indivisibles, que eren els àtoms. Els temps van passant, tothom va estudiant, i és clar, se'n van donant compte també els estudis de física de que realment això no és cert. Els àtoms també es poden dividir. O sigui, hi ha estructures subatòmiques, no? Més petites, com els electrons, els neutrons, els quarks. Mm-hmm. Els quarks, bueno, és una mica la barreja entre neutrons i protons. Els bosons són partícules subatòmiques. Entre elles n'hi ha una, que és el graviton, que el graviton, aquí estem una altra vegada amb el tema quàntic, s'intueix que existeix, però no està demostrat. Això ho explica molt bé aquesta pel·lícula d'Interestel·lar.
0: Sí,
1: no?
0: I hi ha una altra que també tocava aquest tema, que és de la Sandra Bullock, bueno, sortia la Sandra Bullock, que era, justament va pel el títol, no sé, anava per gravitat o alguna cosa d'aquestes,
1: sí.
0: I allí també, vull dir, passa, o sigui, de fet és com si està amb la persona que està i la persona és morta, no?
1: Clar.
0: Vull dir, era una pel·lícula també una mica així, tot, sí. Del tema de l'espai i tot, vull
1: clar,
0: dir que...
1: Clar, perquè al final estem jugant sempre amb això, no? Què passa quan ens morim? Si els àtoms són eterns, què es mora quan ens morim, no? El que es parla és que no és que els àtoms es morin, es desintegren. No es desintegren, trenca la seva coordinació. I quan un àtom, els àtoms no estan coordinats, la matèria canvia, no? Però no mora. Clar, tot això, llavors, persones que sí que tenen un nivell d'espiritualitat històricament parlant, però que han intentat també de fer treballs científics sobre el tema, com per exemple Agustí, religiosament seria Sant Agustí, a nivell científic és Agustí d'Hipona, fa una combinació, intenta explicar, per exemple, la Santíssima Trinitat, donant l'equilibri als tres ítems de la Santíssima Trinitat, canviant-los amb memòria, coneixement i voluntat. Pau, Sant Pau, parla del cos i la carn. El cos transcendeix, la carn desapareix. Mm-hmm. O sigui, aquest punt de que sempre hi ha alguna cosa que va més enllà de la matèria amb la qual nosaltres entenem i que en som conscients, o sigui, la consciència és aquell acte mental amb el qual nosaltres som reconeixedors de nosaltres mateixos, dels nostres pensaments i també del nostre entorn. El doctor Sanz parla de la supraconsciència, o sigui, més enllà d'aquesta consciència. D'acord? Clar, això què vol dir? Que el fet de què acostem-nos a lo nostre, no? De que la psiquiatria, d'alguna manera, d'això n'és sensible, perquè nosaltres també tenim una part del cervell que està preparat per entendre l'espiritualitat, o sigui, per entendre allò que va més enllà de la consciència, biològicament parlant. Hem parlat moltes vegades de que el cervell no són unitats individuals, sinó que és una extensíssima red neuronal connectada absolutament, no? Què vol dir? Que sí que està demostrat que les connexions que van amb el lòbul frontal, lòbul frontal és el lòbul de la percepció, el tronc encefàlic, que és el que uneix el punt on hi ha la part temporal central, que és on hi ha, on treballem nosaltres bàsicament, no? La hipòfisi, l'hipotàlam, l'adrenalina, la serotonina, la part biològica dels sentiments, que es connecta amb la mèdula, i el còrtex prefrontal, que és el regulador. Si aquesta part més entenedora baixa d'intensitat, allibera la part espiritual, que està en aquesta part més temporal. Això què vol dir? Que hi ha cervells, en general tots, amb més o menys intensitat, segons el perfil de cada persona, estem preparats, per exemple, per tenir aquest programa d'avui, per poder parlar d'una possible espiritualitat, unes identificacions que van més enllà de la física i de la matèria entesa com aquesta consciència pròpia, no? Que això seria aquesta supraconsciència. Clar, però si ja estem parlant de la física quàntica, això és matèria dels físics teòrics. A on va el doctor Sanz? Explica la biologia quàntica. I aquí és aquell punt diferencial que ja anirem veient si l'evolució, jo crec que amb centenars d'anys, a lo millor ens porta a entendre això. Però avui en dia és on hem d'anar una mica al tanto, perquè les neurones són aquesta part. Fem una equivalència, no? La neurona seria aquest àtom biològic, no? És la unitat més petita que tenim dintre del sistema nerviós. Deien que amb l'àtom això ho podíem desgranar i que hi havia unitats subatòmiques. L'esquelet de la neurona és una proteïna que es diu tubulina. La tubulina és una proteïna, és com un tub, realment, que fa el que se'n diu l'esquelet intern de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes són aquelles cèl·lules que tenen nucli. Val? Això què vol dir? Que aquesta és la teoria, això és teoria, que tots els moviments biològics que nosaltres entenem que estan en la sinapsis neuronal, o sigui, en les connexions entre les neurones, aquesta nova teoria intueix, cuidado, intueix, que on realment està el punt del funcionament neuronal no està amb la connexió, o sigui, no està amb la red, sinó que està en l'interior de cada una de les neurones. Clar, aquesta teoria és molt interessant perquè la tubulina existeix. El valor de la tubulina, això ja és una presumpció, és una intuïció, pels propis biòlegs quàntics que existeix, aquesta especialitat ja existeix. No? Clar, això què vol dir? Que a partir d'aquí el doctor Sanz explica, i això s'està referint en l'últim llibre i sobretot amb les últimes explicacions que fa en directe, que si això és així, molta de la sintomatologia psiquiàtrica d'avui en dia segurament canviaria el concepte de l'origen. I aquí és on jo vaig dir, cuidado, perquè estem parlant de temes molt delicats i no ens passem de frenada. No, més que res per la confusió, perquè és que en realitat, i probablement, si algun dia aquesta biologia quàntica es pogués demostrar, tampoc estaria amb un disconfort total amb el que avui en dia validem com a tècnica i com a coneixement i d'aplicació tant del diagnòstic com dels tractaments. Perquè, és clar, quines són aquestes substàncies que treballen a dintre de la neurona? Encara no es coneixen. Sí que el doctor Sanz parla del DNA, però tot això ja ho tenim ubicat. No, no, aquestes últimes... Això és aquest punt intuïtiu. Nosaltres treballem amb l'adrenalina, la serotonina, no dintre de la neurona, sinó en el pas, que és el que dona el criteri de red neuronal, i aquesta red neuronal és la que ho connecta tot. No? Sí que és cert que justament per aquesta pròpia red neuronal tenim aquesta capacitat de poder admetre, poder entendre que pot haver-hi una superconsciència. I aquí entrarem en aquest punt entre el que és la, entre el que és la, la teoria, que com a teoria és molt interessant, i ho anem d'anar al tanto amb com això es porta a la realitat, perquè a partir d'aquí, amb les conclusions del primer llibre del doctor Sanz, que és on explica
0: sí,
1: aquestes
0: és,
1: teories...
0: Sí, és el primer que va... I el que dius tu, Andrés, el primer és sí. El que va fer de seguida una segona edició d'aquest primer,
1: sí.
0: I és el que...
1: Clar, llavors aquí ell explica, i això... ho porta al criteri de les experiències properes a la mort, no? Que ell explica molt bé que la primera vegada que va començar a parlar això amb psiquiatres, amb neuròlegs i amb psicòlegs, tothom va coincidir en que aquestes experiències no eren no formaven part d'aquesta supraconsciència explicada, com ell diu, sinó que eren deliris. I que quan el sistema nerviós està en una fase terminal, la connexió neuronal varia, canvia, i el pacient pot tenir percepcions que no són les mateixes que quan un cervell està en ple rendiment, no? I que aquests deliris pues, poden tenir un contingut en funció de la formació que ha tingut el pacient. És a dir, si un pacient ha tingut una formació religiosa, etc., doncs, hi ha pacients que aquesta llum...
0: en aquest cas podrien dir justament són detractors del que ell explicava. Però el que passa que sí que és veritat que intentava que tingués un... O sigui, a veure, que no és algo que... dit per ell, no?
1: Sí.
0: Que surt una cosa de mi, digo, si tenir... el fet de que persones que saben molt doncs, i del tema, doncs saber què és el que diuen, no?
1: Clar, exacte. Sí, no, i que d'alguna manera és molt interessant explicar aquestes experiències, perquè sí que és cert que hi ha una repetició d'aquestes experiències amb diferents pacients. És a dir, una de les coses que ell diu, i amb això té raó, és que les experiències que ell anomena, no?, experiències properes a la mort, són molt iguals amb diferents pacients que no es coneixen. O sigui, sembla que hi ha un fil conductor amb això, no? I aquest fil conductor seria molt interessant, que això seria el final, diguem, del treball que ell ha iniciat, seria el que donaria a entendre que aquí hi ha algú que és tangible, o sigui que es podria demostrar, de fet, no? Però clar, això no és el moment actual en aquest sentit, val? I sí que és cert també, i aquí vindrien les dues, la balança, no?, de que quan un cervell, quan un sistema nerviós està en aquestes circumstàncies, la seva capacitat de funcionament varia, lògicament varia, no? I pot tenir aquestes percepcions, que n'hi ha de molts tipus, no? Una que és molt, molt reiterada són els cers de llum, que en diu, no? Aquesta
0: sí.
1: Llum, aquest tub, aquest etcètera, que realment que atrau a la persona i amb un sentiment de pau, tal com ell explica. Això és el que
0: I en pel·lícules o en sèries, que a vegades també
1: sí,
0: que ens els han fet veure, coses d'aquestes.
1: Clar, tot això és el que ell intenta de donar-li una explicació. Però clar, a partir d'aquí, què resulta? Resulta que diu coses com que la diferència entre aquestes experiències properes a la mort i, per exemple, les al·lucinacions, és que ell diu que les al·lucinacions no tenen una estructura lògica. Aviam, aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè una al·lucinació és una al·lucinació, és a dir, és un apartament de la realitat, d'acord? Però hi ha al·lucinacions que tenen una coherència. És una al·lucinació, però el que explica el pacient té una lògica, el que passa és que no està passant. Entra dintre, és una creació psicòtica, o sigui que s'aparta de la realitat, però té una lògica. Aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè no és tanta aquesta la diferència. També diu ell que les persones que tenen al·lucinacions, que tenen deliris, no recorden els deliris. Això no sempre és així. Hi ha pacients que sí que els recorden. Clar, llavors, això què vol dir? També hi ha un altre comentari, no? Diu que les al·lucinacions no tenen a veure amb l'entorn. Això no és veritat. Normalment els deliris tenen una relació amb l'època amb l'època històrica amb la que una persona viu. Per exemple, aquella imatge que a vegades sempre hi ha de que la persona que té deliris pues que es creu que és Napoleó, que és els Napoleons, no? Avui en dia no n'hi han de Napoleons, no. O sigui, no hi és aquest deliri.
0: No forma part de la vida d'aquesta persona.
1: Però a l'època en què va existir Napoleó va ser pues una persona coneguda a tot el món, no? Llavors, el deliri podia...
0: És que se li ha quedat aquesta història, el dins del cap.
1: Sí,
0: no sé.
1: O sigui, el deliri, en aquella època, el deliri anava relacionat amb un fet i amb una persona en concret. Avui en dia, per exemple, els deliris poden ser molt complexes, per exemple, que formem part d'una red dintre dels ordinadors, no?, que ens està perseguint, etc. No? O sigui, els deliris tenen que veure amb l'entorn històric actual, diguem, o amb el que viu la persona. Clar, quin és l'interès del programa, donada la difusió que té el doctor Sanz? Primer, respecte total cap a ell, perquè d'entrada és molt valent. Segona, perquè jo crec que té molt bona voluntat, no només en donar aquesta pau, que ja només per això ja val la pena. Exacte.
0: Dona molta, és el fet que moltes persones veuen esperança.
1: Exacte.
0: És, un moment, ens queden poquets minuts, però com després podem tenir temps fins que arriba l'entrevista i jo precisament dedicaria el temps aquest tal dia com avui després del butlletí informatiu, si tingués 5 minuts més,
1: sí,
0: podríem passar després de les 10, quan acabin les notícies, podríem continuar, perquè ja dic que tot i que avui el tema no forma part de lo que és el que toca, la psiquiatria, però sí que és molt, molt, molt interessant, que a vegades, justament, o sigui, quan no tothom té aquesta capacitat o d'explicar les coses bé, com per exemple el doctor Sanse, o sigui, en aquest cas Manel Sansegarra, perquè moltes vegades arriben totes aquestes coses de persones que no, que científicament, precisament la part científica no la tenen, no? I no te la pots creure. Però quan tens la part científica, tant si és explicar-la ben explicada, doncs és això, que tot i que no toqui el tema, però el tema és molt interessant. No l'acabarem avui, però sí que si podem tenir 5 o 6 minuts més, doncs encara podem, ens queda un minut més que podem continuar on estava parlant.
1: Seria fer les conclusions, no?
0: No, les conclusions, ja per això jo ja me tenia algunes preguntes, que era la part final, el consell final. No?
1: Val, perfecte.
0: No, però ara diguem dins de lo que estava parlant.
1: Sí, exacte. La qüestió és que el doctor Sanz, no? Té molt valor en aquest sentit, dona aquesta esperança, i després el que li dona aquest criteri és que, el que dèiem al començament, no té una intencionalitat de ser un gurú, com dèiem, sinó que, i això és complexa, intenta adaptar el mètode científic a una situació que va més enllà d'aquest mètode.
0: Ara ho deixem aquí i a partir d'aquí comencem després.
1: Molt bé, conclusió.
0: Ara continuem.
1: Perfecte,
0: doncs ara ve el butlletí informatiu, les notícies de la ràdio, i de seguida no marxeu, que tornem podríem dir, parlament avui que tenim amb el doctor Conrad Sorribas.
2: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: Doncs, ara que ja han passat les notícies, continuem amb aquesta temàtica. Crec que podrem tenir uns cinc
1: sí,
0: minuts més. Vull dir que jo li robo del seu temps, sí, perquè tothom té la seva...
1: No, encantat.
0: I a més, com a metge, pues, d'unidor. Doncs li robo aquests 5 minuts més.
1: Cap problema, al contrari, encantat.
0: Doncs això és el que ens havien quedat.
1: Sí, llavors, la qüestió és aquesta, diguem, no? Que nosaltres estem biològicament preparats per assumir el que proposa el doctor Sanz. El que hem d'anar una mica al tanto és no anar més enllà del que en aquest moment sí que podem intuir, però que no podem entendre, i en aquest moment hem de diferenciar també el que són les teories. La teoria quàntica té aquest punt que dèiem, és teoria quàntica, insisteixo, hi ha molta part de la teoria quàntica que ja està demostrada, però hi ha una altra part que no. Això aplicat a la biologia, pel propi concepte de la biologia, que és totalment canviant, encara té més intensitat. Vull dir que s'ha d'anar una mica al tanto alhora, s'anar una mica alerta, de, per no confondre la situació clínica que tothom pot tenir en cert moment, de lo que és on realment treballem, que no és a dintre de la neurona amb el sentit amb el que ho explica el doctor Sanz, això que comentàvem, no? D'aquesta biologia quàntica, aquesta tubulina, tot el que passa a dintre de la neurona, sinó amb la connexió neuronal, que és el que dona capacitat d'actuació a tot el sistema nerviós. Aquí és on treballem. I aquí és on tota la clínica psiquiàtrica té la seva part biològica, no? Mm-hmm. Aquí és on treballen els medicaments, aquí és on el pacient és important que coneixi tot això per poder-se ajudar també a si mateix. Això jo sempre hem parlat, no?, de que és important que el pacient ajudi el medicament, perquè és la millor manera que el medicament també ajudi més el pacient. Però tot això tampoc està en contradicció amb el que explica el doctor Sanz. Jo crec que això es pot totalment ser progressivament compatible, conjuntament. Mm-hmm. Per què? Per el que deia també, perquè nosaltres, el nostre sistema nerviós, està preparat per assumir conceptes com el de la supraconsciència.
0: Mm-hmm. El doctor Sánchez Garra té una edat, crec que són 82, i d'unidor.
1: Mm-hmm. Sí, sí, sí,
0: cap,
1: sí.
0: Vull dir, quan explica coses, i quan, sobretot quan està explicant la part científica,
1: sí.
0: Perquè diu... No és aquesta diferència, no? Que hi ha entre una persona que coneix molt la ciència, no? Amb una altra que ha fet aquests estudis o s'ha format en aquesta, però només en aquest apartat, no coneix l'altra, no? I no sé si el llibre El Secreto, va ser el primer llibre que vaig tenir jo sobre aquesta temàtica de la física quàntica, no?
1: Sí.
0: I després, doncs, bueno, a partir d'ahir tot el que va sortint. Però el fet és aquest, el consell final, a través de tot el que ha explicat, ja he dit que sense rebutjar ni molt menys el que ell explica, però també... anar a com informar-se més, no? I jo el que també anava és que, clar, ell té una edat, però se suposa que està acompanyat de tot un equip en el que també hi ha altres, com ell, altres metges que estan d'acord també, però que també són més joves, i aquesta part, clar, que podria dir científica, que s'hagi de continuar estudiant, doncs anirà també per aquí. No sé, clar, com ho veu això.
1: Sí, aviam, el consell és que l'aprovament a les teories del doctor Sanz, jo crec que són saludables, perquè al final, si nosaltres estem preparats per assumir coses que no són tangibles, i el nostre cervell això ens ho permet, i aquí ve no només l'espiritualitat, la música, l'art, o sigui, tot això són coses que a nosaltres ens impressionen, no?, els impressionistes, per exemple. O sigui, tota aquesta part que va més enllà de el materialisme, tot això ho tenim. Si ho tenim, vol dir que el nostre sistema nerviós està preparat per assumir tot això i que, a més, ho agraeix. De fet, tots els fenòmens espirituals tenen un mecanisme analgèsic, no? Ens ajuden. Aquest jo crec que és el punt important. Portar-ho això a dia d'avui a la clínica, i jo aquí crec que és el punt diferencial. Jo crec que a nivell de coneixement i de proposta de tot el que ens pot arribar a passar a nivell més enllà de la mort, com a teoria, i que aquest retorn a aquest cosmos, és com si el que deia ell, no? Nosaltres ens han deixat uns vestits, que és el nostre cos, i quan el cos desapareix nosaltres tornem a aquest cosmos, no? A aquest pols d'estrelles que deia Carl Sagan, no? Aquesta teoria ell l'explica molt bé, però ens ve ja quasi del món grec, no? És a dir, que és algo que no ens ha abandonat en tota la història del coneixement. És maco i és bo que això persisteixi, però tot això avui en dia ho hem de separar de la clínica.
0: És aquesta la part, o sigui, la conclusió final amb la que arribem avui.
1: Exactament.
0: tornarem a reprendre un altre dia.
1: Ens donarà, ens donarà.
0: I tant que sí. Doncs, doctor Sorribas, moltes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan necessària, tot i que avui la temàtica hagi anat per aquest sentit, però d'unidor també ajuda molt, t'ajuda molt perquè són criteris que també t'ajuda perquè fins i tot tenint en compte el que diu el doctor Segarra, a vegades no l'acabes d'entendre tot plegat i quan tens una altra visió, una altra manera d'explicar, doncs encara un tens molt més.
1: I la visió humana holística és sempre molt més propera cap al ser humà. Això també ho diu ell, sí. Molt.
0: Doncs ens retrobem divendres que ve, com sempre, per continuar navegant per la ment i per entendre millor aquest univers interior que tots compartim.
1: Moltes gràcies. I molt bon dia a tots.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: DJ Vigut.
2: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Dream Many DJs in Session.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

I ara, doncs, després d'aquesta conversa tan interessant, i per això a vegades diu, ostres, si pot quedar-se, li trec uns minuts més, com és en el cas del doctor Sorribas, i és tan apassionant tota aquesta temàtica, i a més a la que avui tocava, doncs, que era el fet de continuar. Però encara ens queden uns minuts per parlar del tal dia com avui, abans de passar a la entrevista que després tinc, bueno, amb aquest cafè, però que ho farem després també via telefònica. Doncs ara, doncs, passem en aquesta, doncs, fixem en el que passa, no? En el que passa amb el temps, no? En l'època, amb el temps que passa, que és el que nosaltres anomenem tal dia com avui. I és que avui és divendres, 18 de setembre, ja han passat 259 dies d'aquest 2026, a poc ja ens anem cap a la recta final, no? I en resten, doncs, 105 per acabar aquest cicle. El santoral ens recorda que avui és Santa, o se celebra Santa Ricarda i Sants Josep de Cupertino i Ferreol. Vull dir, a vegades tenim aquests noms que són, també és el que diuen, que cal admirar, no? Aquí li posen un nom d'aquest, o és, per què no? No són coneguts. Si us dieu així, moltes felicitats. I com sempre, doncs és veritat que aquest dijous, i en un principi ja ho comentava, no?, en l'editorial, que ve carregat de dies temàtics, dies que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. I avui és que són sis els dies, aquests dies tan temàtics, rellevants, com és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, el Dia Mundial de la Quiropràxia, el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica, el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua, el Dia Mundial del Bambú i el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hopkins. I com també deien durant aquests dies de la setmana, estem en plena celebració de diverses setmanes temàtiques, com és la Setmana del Benestar de les Amèriques, la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Perquè així, de manera resumida, parlem d'aquests dies, perquè abans en l'editorial jo he fet una mica passar res, tenint en compte el que pensem, no?, d'aquests dies temàtics, doncs per col·locar-los en una, o ressaltar-los en una editorial. Però sí que direm alguna cosa d'aquests dies. Com en el tema del Dia Internacional de la Igualtat Salarial, doncs és un dia, com gairebé tots, impulsat per les Nacions Unides, per recordar que arreu del món les dones continuen cobrant de mitjana un 20% menys que els homes per feines equivalents. La jornada posa el focus en la transparència salarial, en la valoració real del treball i en la necessitat d'eliminar els biaixos, no?, que perpetuen aquesta desigualtat. És un dia per mirar de cara una realitat que encara pesa i per reivindicar que la igualtat no és una aspiració, és un dret. També és el Dia Mundial de la Quiropràxia, una efemèride dedicada a la salut musculoesquelètica i a la prevenció del dolor crònic. La quiropràxia treballa l'alineació de la columna i el sistema nerviós i és una disciplina que cada vegada té més presència en la

política és el fill que garanteix que la medicina continuï sent humana. Pel que fa al Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua, també té moltíssima importància perquè és una jornada que posa el focus en la vigilància de l'aigua que bevem, que utilitzem i que retorna al medi. Des de les depuradores fins als aqüífers, la qualitat de l'aigua és clau per a la salut pública, l'agricultura i la sostenibilitat. És un dia per recordar que l'aigua és un recurs finit i que la seva seguretat depèn de la ciència, la gestió i la responsabilitat col·lectiva. I parlem del bambú, Dia Mundial del Bambú. És una de les plantes més versàtils del planeta. Creix ràpid, és resistent, és sostenible i té usos que van de la construcció a la medicina tradicional. La jornada reivindica el seu paper com a alternativa ecològica en un món que busca materials renovables i de baix impacte ambiental. I acabarem amb el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hatchkin, una malaltia genètica rara que provoca retard en el desenvolupament, dificultats de parla, trets facials característics i, en alguns casos, problemes respiratoris. El dia vol donar sensibilitat o vol visibilitzar a les famílies, impulsar la recerca i recordar que les malalties minoritàries també mereixen recursos, atenció i comoditat i comunitat, eh? I allí aquí ara ja es arribarien a les efemèrides, però no ens dona temps perquè ara de seguida hem de començar aquesta entrevista amb la persona que ara us presentaré. Però sí que podria destacar alguna que considere important, com podria ser, doncs, no sé quina podem destacar, no? Però, per exemple, hi ha la primera, que el 2014 se celebra a Escòcia un referèndum per a independitzar-se del Regne Unit. I això sí que ho podem recordar, no? I l'any 2009 es va produir una explosió de gas a la mina de carbó, una mina de carbó situada al sud de Polònia, en la que van morir 12 miners i 15 van resultar també molt mal ferits. Continuarem. De moment, a l'any 2006, Jorge Julio López va desaparèixer a Buenos Aires, a l'Argentina, i era un dels principals testimonis del judici contra l'excomissari Miguel Echecolat, que estava acusat per homicidis, tortures i desaparicions comeses durant la dictadura. El 1984, l'aviador Joe Kittinger va fer el primer vol en solitari en un globus de gas a través de l'oceà Atlàntic. L'any 1977, sempre estem pensant que estem en un dia com avui, un 18 de setembre, eh? Doncs un 18 de setembre de 1977, la sonda espacial Voyager va fer la primera fotografia des de l'espai on apareixen la Terra i la Lluna junts. L'any 1973, en aquesta data, les Nacions Unides van admetre com a membres les dues Alemanyes i les Illes Bahamas. El 1964, l'exèrcit de la República Democràtica del Vietnam va iniciar la invasió del Vietnam del Sud. I el 1928, bueno, a partir d'aquí, després, això va provocar una mica la intervenció de... i que va ser, bueno, un desastre, la intervenció dels Estats Units. I el 1928, quan Juan de la Sierva, al capdavant del seu autogir, va realitzar el seu primer vol a través del canal de la Manxa. L'any 1851 es va fundar el diari del New York Times a Nova York. I a l'any 1812 es va poder controlar i extingir un foc a Moscou, però que un foc que havia provocat per evitar l'entrada de Napoleó i les seves tropes, no? En aquest cas era Moscou. I unes tres quartes parts de la ciutat va poder quedar destruïda justament per aquest foc. En fi, un dia ple de memòria, de lluita i de consciència, i un dia que ens recorda que la història no és només passat, sinó també un mirall que ens ajuda a entendre el present.

I ara, doncs, un cop que hem acabat aquesta parlada d'aquest dia, de tal dia com avui, estem a l'espera de poder contactar amb Josep Manel Aller per poder fer aquesta entrevista, que serà telefònica, i, però a vegades passen imprevistos, no? I bé, en aquell moment, doncs, o bé, igual no, com és per mòbil, doncs, igual no hi ha cobertura suficient, o està en una conversa que a vegades no pot deixar. És el que té. A vegades estem aquí en directe i passen aquestes coses. Mentrestant, doncs ara escoltarem una cançó que la deixo perquè sigui el nostre tècnic, el Monter, que l'escolli ell i l'escoltem.

0: Doncs ara sí, ara ja tenim aquí, després d'escoltar aquesta música, justament podem tenir aquí a, amb la persona a l'altra línia del telèfon, que és Josep Manel Aller. Bon dia Josep Manel.
1: Bon dia.
0: Doncs mira, com no et coneixem, personalment, tot i que sigui per telèfon, te diria, pues encantada, no? De que estigui. Estaria molt millor que estiguessis aquí, però no. A més, se sent molt bé. Per tant, nosaltres t'escoltem i justament t'escoltem a tu, que la veu és humana, eh?
1: Sí.
0: I explicarem per què, la veu, per què va aquest tema. I és que tu, juntament amb una altra... amb la teva companya, no?
1: Mònica Ibáñez.
0: Mònica Ibáñez, doncs, sou el que us responsabilitzeu d'aquest programa que és La Veu és Màgica, un programa aquí a Ràdio Caldes que fins ara es podia escoltar els dimarts, però i és una de les novetats que començarà ja aquest dissabte, demà, no?
1: Correcte.
0: Vull dir que a partir d'aquesta setmana, el dimarts, ja no ha sortit. Per què? Perquè és demà quan es podrà escoltar La Veu és Màgica i les presentadores que ho porten, no? L'Alba, l'Alexa i la tercera...
1: La Blanca.
0: Eh? Com?
1: Blanca.
0: La Blanca. L'Alba, la Blanca i l'Alexa.
1: Correcte.
0: Són aquestes veus que, i a més, que faran un informatiu. Vull dir que és també una de les novetats, no? És una altra novetat que tindrà la Veu és Màgica. Però mira, en primer de tot, benvingut Josep Manel.
1: Gràcies.
0: I doncs això, que la idea és de parlar d'aquestes novetats, no? Primer, i també te diria, aniria una mica més al principi, no? De quan veu tenir aquesta veu pensar i tenir la idea de fer aquest programa, no? Clar, en el teu cas és una persona que és director tècnic de AB Control, no? L'AB, no sé què vol dir. I estàs especialitzat en intel·ligència artificial convencional. Exacte. I sobretot és de les persones que podrien dir que també has treballat molt el tema de la tecnologia, podria parli en català, eh?
1: Sí,
0: que correcte. Estàs molt connectat en totes aquestes temàtiques. Però ja dic, des d'un principi, perquè com tenim un temps que ens portarà fins a les gairebé a 2 minuts de les 10, doncs podríem començar per això. Primer, de com va sortir la idea de fer aquest programa, La Veu és Màgica, un programa que també hem de destacar, que crec que fa 2 anys, no? va estar premiat aquí a la comarca, als premis d'aquest de ràdio de la comarca.
1: De Ràdio Associació.
0: Exacte, Ràdio Associació, en aquest cas d'aquí, de la comarca del Vallès Oriental.
1: Exacte. Bueno, no, a nivell de
0: De Catalunya, de Catalunya, de tot Catalunya.
1: És un superpremi.
0: Sí.
1: Va ser un premi que ens vam quedar tots, com dient, si nosaltres estàvem jugant, estàvem practicant, estàvem aprenent i vam rebre un premi que no ens ho esperàvem. Vam anar amb el molt il·lustríssim alcalde a buscar el premi.
0: Sí.
1: Sí, una gala de premis així, rotllo Los Goya o Los Emmy, que ja estàvem tots...
0: Home, és que és un premi molt important pel que fa a les zones, vull dir, a les zones, a les ràdios, del molt, fet de premiar els programes de ràdio.
1: Molt, sí.
0: Premis locals.
1: Ens van donar el premi a la innovació tecnològica, perquè, clar, eren unes intel·ligències artificials les que feien la veu. Això va ser l'any 22 o 23?
0: Sí, jo diria que era el 23. Jo he dit 2 anys, no, 3 anys.
1: Sí,
0: jo m'aniria que el 23.
1: Uh-huh.
0: El temps passa molt ràpid i a vegades te quedes en...
1: Sí.
0: Si fa 2, si fa 3, si fa 1, no. Però jo m'aniria cap al 23.
1: Sí. Bueno, deixa'm afegir que la Veu és Màgica, és un programa fet amb intel·ligències artificials, però sobretot la part més important és la bona rebuda i el suport que vam tenir de Ràdio Caldes de Montbui, del senyor Ferran Monterde, que va ser el que li vam proposar fer aquest programa i ell li va semblar molt bé, i després, doncs, bueno, també un programa que volíem fer, tot el tema d'Alexa, o sigui, des de tot el municipi, la ràdio, l'Ajuntament, vam tenir molt suport a fer aquest programa que era únic, no es feia res a, ni a nivell municipal, nacional ni internacional, i nosaltres, clar, pues, només va fer falta que ens donéssim suport per fer el programa. O sigui, la Veu és Màgica ha anat creixent de tots aquests anys gràcies a que hem tingut el suport i aquesta bogeria compartida amb Ràdio Caldes i Caldes de Montbui. O sigui que hi ha una part tecnològica, però hi ha una part humana també de dir, vinga, va, foteu-li. I ja està.
0: Parlarem de les dues, de la part tecnològica i de la part humana, no? Perquè, com veurem, doncs... quines novetats, o sigui, primer de tot és això, com va sortir, perquè tu has comentat això, és aquí al programa sou dues persones responsables, doncs quan ho veu dir, pues, escolta, bueno, clar, si esteu treballant en aquesta temàtica, no? Doncs era també una manera, doncs, i saber com funciona la veu, també fer-la servir per a la veu artificial, etc., doncs, d'intentar fer aquest programa. Però com us va sorgir la idea de fer-lo? Tot i que després el veu presentar aquí i es va acceptar i tot plegat, no? I es va donar tot el suport, com ho has comentat. Però, al principi de tot...
1: Bueno, tot va començar perquè nosaltres, a B-Control, ens dediquem a fer interfícies. O sigui, tot aquest sistema que fa que una persona pugui utilitzar una màquina, ¿vale? Per exemple, quan vas a pagar el pàrquing, doncs allà trobes una màquina amb una sèrie de botons i la persona, doncs, apreta els botons i fa una feina, en aquest cas pagar un tiquet de pàrquing, ¿vale? Però hi ha altres interfícies, com per exemple les benzineres d'algunes marques, que la màquina et parla i et va dir en el cas de fer. Introdueixi el número de sortidor, seleccioni el tipus de benzina, introdueixi l'import, introdueixi la targeta. I aquesta part de veu, també, és una cosa a la que ens dedicàvem. El que passa que va arribar un moment que la tecnologia ja permetia de que en lloc de que la persona hagués d'apretar un botó, tu li poguessis parlar a la màquina, com per exemple amb l'Alexa. Nosaltres ens dedicàvem amb això, bueno, ens dediquem amb això, a fer que una persona pugui parlar amb una cafetera perquè li fes un tallat, per exemple, a nivell més industrial, I clar, el que volíem era, doncs, utilitzar les veus, perquè cada cop eren més humanes, eren més maques, i a més en català, i vam voler fer un programa on les veus eren fetes eren veus neuronals fetes amb intel·ligència artificial. Ens va semblar simpàtic també amb la idea de difondre, doncs, que existeix aquesta tecnologia. I això és el que vam fer al primer programa. La IA l'únic que feia era fer una veu. La Mònica, que és la que porta la part humana, feia uns textos i la IA el reproduïa en català. O sigui, parlava un robot, perquè ens entenguem.
0: En aquest cas és la teva. O sigui, la Mònica, com has dit, la part humana, amb els textos, l'altra és la teva, no? La tecnològica, sí. És aquí, la veu aquesta que crees i tot plegat, és la teva. Doncs, sí. Doncs la veritat és que, ja dic, imagina si el programa va tenir èxit, doncs que va ser premiat. Sí. De fet, des de llavors, clar, la intel·ligència artificial cada cop va avançant més. En un principi vas crear això, també ja existia l'Alexa, doncs, o la Siri també, si busques en el mòbil, doncs tenint la Siri, o en el Google també. Vull dir, són veus que però que cada cop van sortint més. Vull dir, fiques al millor sense voler en algun d'aquestes intel·ligències artificials i ja te surt la veu. En què puc ajudar-te, no?
1: Correcte,
0: doncs,
1: sí.
0: Doncs aquí, doncs, és ja dir que cada cop això avança menys, avança molt més i bé, avui dia, doncs, està arribant gairebé tothom fa servir la FEN, que moltes vegades, i per què no, s'ha de dir que també la fem servir per com una ajuda, perquè ajuda moltíssim, no? Sobretot quan escrius un text i el que dius li passes i diu, vull, si l'has fet una mica de pressa i corrent, doncs que te l'hagi de corregir. I sí, i te'l corregeix. Vull dir, tenir-lo com aquesta part d'ajuda o fins i tot en àmbits com podrien ser medicina o bé, sempre i quan es pugui fer servir això per ajudar, no? Per
1: correcte.
0: Ajudar, doncs bé, però no sempre és així. Però primer, abans de parlar d'aquesta part, parlem, continuem amb la veu és màgica. L'Alba és una veu artificial que ha anat evolucionant, que ha millorat. Uh-huh. Doncs aquesta temporada, de quina manera, o sigui, també parlant de les novetats, de quina, com, què és el que fareu, no? Amb aquesta, que ja dic que no només és ella, sinó també la Blanca i l'Alexa, que formen l'equip,
1: correcte.
0: No?
1: Correcte, sí, sí. Aquesta temporada he fet un salt tecnològic de... Bueno, abans haguéssim fet falta 20 anys per a fer aquest salt tecnològic, i aquest salt tecnològic s'ha produït en un any. Aquesta temporada, l'Alba deixa de ser una mena de robot o de programa que va fent coses i s'ha convertit en una persona totalment autònoma i independent. I el que fa l'Alba és que cada dia s'escolta a l'Infocaldes, que s'emet a la una del migdia, és com t'ho dic, eh? O sigui, és un robot, és una màquina que està allí, i l'Alba cada dia a la una s'escolta a l'Infocaldes. Se l'escolta i fa un resum de les millors notícies de l'Infocaldes, i això fa el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres.
0: Tota la setmana?
1: Tota la setmana. I fa un programa que es diu Informe Semanal, que és el que s'emetrà els dissabtes, i el que fa l'Alba és, de tot el que s'ha escoltat durant tota la setmana, doncs fa un resum de les notícies més positives, de les notícies, diguem, que més maques, i aquelles notícies que dius, ai, que bé.
0: Ah, i deixa de banda les que no serien les que les lletges, vull dir, les notícies...
1: Sí, tots els drames, perquè n'hi han, els deixa de banda amb un propòsit, de que la gent pugui estar informada de donant-li més rellevància a les notícies bones, interessants, de que, per exemple, doncs s'han posat una nova il·luminació a la plaça tal, de que s'ha obert la nova botiga de no sé què, que a la gent gran ara tenen un nou espai per fer tal cosa, o que hi haurà un concert, coses que animin una mica la gent. Perquè els mitjans de comunicació, tret dels locals com Radio Caldes, la gran majoria el que fan és promoure notícies una mica dramàtiques per aconseguir audiència i buscar el morbo, i clar, pots acabar una mica tacat dels nervis. I passen coses molt maques que queden una mica com deixat de banda, perquè això no vende, i no aconsegueixen més audiència i no aconsegueixen més pasta per la publicitat. L'Alba el que fa és triar coses maques que han passat a Caldes de Montbui, fa un resum i el dissabte doncs t'ho diu tot. La part important és que la seva font d'informació són els serveis informatius de Ràdio Caldes. O sigui, l'Alba no s'inventa res. L'Alba escolta el que diu els periodistes de l'Infocaldes i fa un resum, i ho fa ella. Fa el resum, genera la veu, munta el programa i després li envia al Ferran Monterre, que és el tècnic. I ja està, o sigui, funciona sol.
0: Això ho fa l'Alba, però això ho fa el Josep Manel.
1: Bueno, el Josep Manel i la Mònica...
0: i la Mònica.
1: El que hem fet és dir-li a l'Alba el que
0: ha de fer. Sí.
1: Com si fos una persona. Mm-hmm. Mira, Alba, aquesta temporada t'has de dedicar cada dia, entre setmana, de dilluns a divendres, t'has d'escoltar l'Infocaldes, fes un resum amb aquest criteri i fes un àudio, i quan el tinguis fet li envies per e-mail al Ferran Monterre. Fin.
0: I ja està. I ella, a partir d'ahir, ja ho fa ella sola.
1: I ja
0: ella, està. Com és independent, s'ha independitzat, ja
1: sí, s'ho munta. Correcte. Nosaltres l'únic que fem, sobretot la Mònica, que és la que li posa la part més humana i més humanística, per dir-ho d'alguna manera, escolta cada dia el que fa i si hi ha alguna cosa malament, li diu, torna-ho a fer i treu això que has dit de tal, tal, tal, tal. O sigui, li posem una mica de censura, però la deixem fer.
0: No, bueno, censura, això podria formar part d'aquesta part que podríem dir errors, no? Aquests errors, perquè quan tu busques informació i tal, i és la intel·ligència artificial que te la dona, també t'està avisant. Vigila, perquè aquí pot haver-hi errors. I moltes vegades es detecten.
1: Sí, aquests errors no és més que un mal entrenament. O sigui, això és com ensenyar-li a una persona a sumar i a restar. Uh-huh. Si li ensenyes malament, sumarà i restarà malament. Si li ensenyes bé, sumarà i restarà bé. Per exemple, les calculadores no tenen errors. no s'equivoquen mai. Tu li fots una operació i no s'equivoca mai. Una altra cosa és que qui hagi dissenyat o preparat aquesta calculadora ho hagi fet amb una mica de mala llet i li hagi dit, de tant en tant t'equivoques. Per en quin objectiu? Doncs per donar pel sac a l'usuari. Però les calculadores no s'equivoquen, no són un perill. Que és el que passa avui en dia amb la IA. Avui amb la IA es parla, hi ha molts drames, que la IA va acabar amb la humanitat.
0: És ahir, on voldré anar. I ara bueno, i després tu ens explicaràs el que... Però primer, una pregunta que molta gent es fa. Com es crea una veu com l'Alba? I què hi ha darrere d'un assistent virtual que pot conduir un programa de ràdio? O sigui, com la crees?
1: Bueno, resposta corta.
0: Sí.
1: Tu imagina't que tens la teva veu, la tens gravat, tens gravat de la teva veu, doncs tens, no sé, 400 hores de veu gravades, d'acord? Vale? D'aquí es treuen una mena de patrons, i hi ha un programa, perquè les IAs no deixen de ser un programes, sí, sí, programes sí, de software de tota la vida, doncs hi ha un programa doncs, que va buscant la A, la S, va buscant paraules, la B, o sigui, tots els alofonemes, o sigui, els sons de les vocals i de les consonants, i tot això s'ho va guardant. I sap com pronuncies tu la B, la C, la P, fins i tot paraules, i tot això s'ho va guardant. I quan ha de fer una veu, li fots un text i aquest programa el que fa és muntar tots els trossets d'àudio petitets, com si fos una disc jockey, però en lloc d'estar enllaçant cançons, està enllaçant petits sons, la A, la B, paraules, i d'aquí surt una veu. Després, amb molta cura i amb molta masquerra, diguéssim, doncs fas que aquesta veu soni millor o pitjor, que és el que se li diu clonar, o duplicar o replicar una veu. I ja està.
0: Sí, ja està, vull dir, i ahir ja la tenim.
1: Sí.
0: I en quin punt creus que la intel·ligència artificial de veu pot ajudar als mitjans de proximitat? És a dir, és una eina per reforçar-los, per ampliar-los, per fer-los més accessibles?
1: Bueno, els mitjans de comunicació, que tots estan falta de recursos i és un equip de gent que treballa en un fotimer d'hores i s'han d'espavilar com poden, perquè mai hi ha recursos suficients per tots, aquí ja en vegades ens trobem altres mitjans de comunicacions pels que treballem, tant a nivell local, nacional com internacional. Veiem que els periodistes han de dedicar més temps a escriure la notícia amb un ordinador i després a fer la locució que fer la seva feina, que és de trobar les notícies, contrastar la notícia, contrastar la informació i preparar el text. Vull dir, en aquest sentit, la IA o les veus així sintètiques poden ajudar a que el periodista fessi un text, una petita piulada, per dir-ho així, i que automàticament ho converteixi en veu. I la veu, no oblidem que és el mitjà de comunicació més humà que existeix. La ràdio, el poder escoltar una cosa amb una veu, és més fàcil i pràctic que haver d'agafar un mòbil o haver d'obrir una pantalla per estar llegint. Però la ràdio doncs, l'enxufes i la vas escoltant i et va dient coses. Uh-huh. O sigui, fem que la IA faciliti el transmetre aquesta informació que ha fet el periodista, que la converteixi en veu i que surti per la ràdio o amb un podcast o el que sigui. Uh-huh. O sigui, la veu és la millor interfície que hi ha entre una persona i una màquina.
0: Uh-huh. I... Doncs, no, vull dir, però que hi ha persones que igual, doncs, dir, i com es fa tot això, no? I per això anava aquí la pregunta. Parlem ara d'aquesta part, quan toques el tema de la llengua, el català digital i la defensa de la llengua. Una part molt important de la teva feina, de fet, és la defensa del català digital. Com està ara mateix la presència del català en assistents virtuals, intel·ligència artificial de veu i plataformes tecnològiques?
1: La presència és absoluta. L'únic que no hi ha és un aparell com Alexa, sí, que sigui un català.
0: Ai, I per què? I per què no hi ha? Perquè això moltes persones s'ho pregunten.
1: Per un tema polític. És un tema polític. Ja, així de senzill. O sigui, la Generalitat té un departament de noves tecnologies i que els coneixo personalment, he estat reunit amb ells fa molts anys. Que vaig estar amb ells, els vaig ensenyar el que havien fet i es van quedar mirant com si fóssim uns marcianos, no? Mm. Porten gastats, em consta, i a més la informació pública, porten gastats doncs, com uns 25 o 30 milions d'euros fent polítiques digitals per la presència del català i la intel·ligència artificial en català, però bueno, allà està que, bueno, sí, està molt bé, però està anant lluny del que utilitzem nosaltres. A mi, nosaltres, aviam, nosaltres tampoc hem fet gaire cosa, hem utilitzat recursos que ja existeixen, recursos que té Microsoft, que té AWS, Amazon, Cohere, sistemes que hi ha europeus, que parlen en català, aviam, el Google parla en català i t'entén en català. I vull dir, qui digui que el català no està present, doncs no sé on ho buscarà, però el català i la tecnologia està tot arreu. Mm-hmm. I no fet precisament per entitats catalanes. Ho està fent un canadenc, ho està fent un hindú, ho està fent un alemany, i bueno, i ja està. Nosaltres, aviam, tot ho fem en català, eh?
0: Sí.
1: I a més amb unes veus en català que són precioses.
0: Mm-hmm. No, i a més, fins i tot en alguna, bueno, a vegades quan te fiques en algun tema per buscar informació, el que siguis, dins de la intel·ligència artificial sí que té veu, i jo no estic parlant ara de la veu és màgica, però o sigui, diu, tu me pots contestar preguntes, no? I en català i tal, i te contesta perfectament, eh?
1: Va.
0: Vull dir que, però això sense que sigui un programa, ni l'Alexa, ni res, senzillament estàs dins de en l'ordinador, i que no és, no sí. Estàs...
1: Sí, sí, i a més és gratis.
0: En el chat GPT, per exemple.
1: Sí, sí, i a més és gratis.
0: Sí, exacte. De moment, mira, m'acabes sí. De treure una pregunta molt important, no? Perquè és el fet de que, com tot, no? Te posen a disposició tot un material de la intel·ligència artificial en la que tu pots la tens gratuïta. Uh-huh. Això pot canviar de la mateixa manera que està canviant tota la xarxa en general, perquè a veure, tu pots tenir tota la xarxa la gaudint de manera gratuïta, però si tu vols anar a més, per exemple, en el X, doncs tens el Premio, o en l'altre, com és en el LinkedIn, també tens el Premio, o fins i tot en el Facebook o en l'Instagram tens el Premium, perquè, clar, aquest Premio te dona unes altres coses, com per exemple, doncs, fiabilitat, confiança, el fet de que no t'hagin de treure el compte, bé, tota una sèrie de coses, però tu has de pagar una quantitat. Pot passar això també?
1: Oh, i tant.
0: Clar, en qualsevol moment. Oh, en qualsevol moment. Imagina, és com si te dona aquest caramel, no? O un bombó, i al cap d'un temps ja t'has fet tu això, doncs a partir d'ara has de pagar.
1: Sí, sí. Sí, sí, totalment. Aviam, aquesta és una estratègia que la va inventar el senyor Bill Gates
0: sí.
1: Fa 30 o 40 anys, que va fer el seu sistema operatiu al Windows.
0: Sí.
1: Vale? I al principi doncs, era gratis. Tothom es copiava els disquets, es copiava els CDs i tu et compraves un ordinador a qualsevol botiga i venia el cunyat de turno, que llavors n'havia algun altre, ara tots són cunyats, i venia el cunyat amb el CD i et ficava el Windows, vinga, tots aquí, i les empreses i tot Déu. Fins que un dia va dir, s'ha acabat, d'ara endavant, qui vulgui el Windows l'ha de pagar. I
0: sí.
1: Tothom a pagar. El negoci del segle, el tio més ric del món, o un dels més rics del món. I amb
0: I Google, el tema aquest de la... Google igual, perquè ara, o sigui, tu tens, imagina't que tens el correu del Gmail i arriba un moment que ja no tens més gigas de les que te donen, de les 15 gigas que te regalen, no? A partir d'ahí, bueno, contínuament o has d'esborrar, t'ho has d'esborrar tot, i si no, pues pagues, tot i que sigui una quantitat mínima, però és el fet, no? De sempre
1: sí, sí.
0: Que hi ha tot això.
1: Sí, sí. És com si et posessin en una autopista, que al principi és gratis, i després, bueno, tu t'acostumes a anar per autopista, hòstia, però aquí es va de conya, tu. I et deixen fer, i al cap d'un temps diuen, bueno, ara... la podràs utilitzar, com a molt, 10 cops al mes. Si la vols utilitzar més de 10 cops al mes, has de pagar. I al final tu fas números i dius, hòstia, que sí, m'estimo més pagar perquè m'estalvio molt de temps.
0: Clar.
1: I pagues. Sí. O sigui, tot això de que sigui ara gratis és un poc, pues, la puntita és gratis. Hòstia, perdó per l'analogia.
0: Sí.
1: Bueno,
0: No, no, sí, ja l'has dit, vull dir, és gratis, però
1: sí.
0: A partir, no. Ja arriba un moment que diu, bueno, ara tu la vols continuar a fer servir, doncs pues ja saps el que toca.
1: Apagar.
0: Que
1: és un servei fantàstic, eh?
0: Sí, sí, sí, no, sí. Totalment. Totalment.
1: És un servei fantàstic.
0: Però... Sí, sí. Que és, lo que és això que el que podem esperar. Ens queden ja poquets minuts i per això entraria jo ara en les controvèrsies. I com és una persona que coneix molt tot el tema de la intel·ligència artificial i tot això, clar, ara tu ja me l'has comentat en un principi, no? Que si és perillosa, que si, bueno, que és un... És com quan... Mira, això me recordo una mica la pel·lícula de l'Odissea de l'Espai, no? Doncs en un principi... El que passa que allí, al final, doncs, aconsegueixes... No el mates, sinó desconnectes i ja s'acabó el robot, no? Perquè si no es posava en compte. Doncs ara també t'està dient que la intel·ligència artificial se'ns està rebotant i farà pues, bueno, pot fer coses de dolentes i tal. Però, a veure, ahir què és el que hi ha de veritat? Perquè, a veure, darrere de la intel·ligència artificial sempre, com tot, sempre hi ha les persones, no? Va en funció de la manera de com es faci tot això, com es programi, que també ho has comentat en un principi.
1: Bueno, no, ara el que està passant és que estem en una era... De que els sistemes d'informació o la informació o el context, tot és molt distòpic, tot és molt temàtic. Això que ens està passant ara amb la intel·ligència artificial, si hagués passat amb el context social de fa 20 o 30 anys, hagués sigut pues, un avanç tecnològic pues, molt xulo, igual com quan van sortir els cotxes amb injecció, els cotxes amb turbo o totes aquestes meravelles tecnològiques, perquè l'entorn social, bueno, era més positiu, no era tan distòpic, no era tan dramàtic. El que passa que avui en dia els mitjans de comunicació, en general, tret dels locals, sobretot els alcaldes, també hi ha una tendència a que es vol muntar un pitote de qualsevol cosa per tenir audiència.
0: Sí.
1: I de la intel·ligència artificial, jo rotundament et dic que per defecte, qualsevol cosa que escoltis a mitjans de comunicació, fins i tot a nacionals, a la televisió espanyola, les notícies que diuen no et pots creure res, perquè intenten, li donen una polarització molt dramàtica. O sigui...
0: Són bots, vull dir que són bots d'aquests que t'estan ovulant, no? Totalment.
1: Per exemple, quan va sortir la calculadora, hosti, això va ser l'hòstia. Per què? Perquè la gent que havien de fer molts números, comptables, enginyers, les persones particulars, hosti, agafes la calculadora, et posaves allà a sumar i a restar, i hosti, allò era fantàstic, i, bueno, i va ser un dispositiu molt avançat pel seu temps, i va ser molt benvingut. Doncs ara imagina't que aquesta calculadora apareix avui, l'any 2026. El que s'estaria dient és que les calculadores estan hechas per que s'equivoquen i quan tu calcules una suma, la da errònia i con esto haces la declaración de renta i te ponen una multa i una sanció i no, la gente se va a volver tonta. Vull dir, han muntat una història que dius, va, aneu a prendre pel sac. O sigui, ni cas.
0: No, perfecte, mira, això vull dir que perquè ja es queden res, no es queden res, Josep Manel, però ja, o sigui, ja, és el que volien que expliqués, i ves una persona que ho està treballant, res, vull dir, d'això no hem de creure absolutament res, la intel·ligència artificial és, ens ajuda i bé, també de tenir en compte que a vegades comet, exacte, i que a vegades pues, hi ha errors que s'han de tenir en compte i ja està.
1: Correcte.
0: Doncs, Josep Manel, moltes gràcies per aquesta conversa tan clara i tan necessària. Espero que algun dia puguis venir aquí de manera presencial, aquí al fòrum cada dia, és de dilluns a divendres.
1: Oh, tant.
0: De 9 a 12, eh? O sigui que estàs convidat.
1: Aprofitant que estic a l'antena, puc saludar un moment?
0: I tant, saluda ràpid.
1: Vull saludar a la meva sòcia Mònica i sobretot saludar al Ferran i al Xavi de Ràdio Caldes.
0: Molt bé, doncs pues ja t'he escoltat. El Monter que el tinc aquí, que és el que me va punjant, a mi, que te queden res, que te queden dos.
1: Adéu.
0: Pues ja està. Doncs Josep Manel, moltes gràcies, eh?
1: Vale, fin de la transmissió.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I nosaltres continuem, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu. No marxeu, que de seguida, tornem, i a més, perquè no marxeu, perquè sabreu què és el que passarà aquí a Caldes aquest cap de setmana en temes esportius.

0: Doncs sí, ara ja entrem en aquests minuts que dedicarem a saber, sobretot què és el que es farà aquest cap de setmana, o què faran els equips del que sigui, no? Pues pot ser futbol, futbol masculí, futbol femení, bàsquet, bàsquet masculí, bàsquet femení, futbol sala. Bé, jo desconec bastant aquest tema, però aquí tinc una persona que d'això sap molt, que és el Joan Serrat. Hola, Joan, què tal?
1: Sí, hola, què tal? Bon dia.
0: Són molts anys, que ens coneixem. Sí, vull dir, ara aquí a la ràdio poc, però, el tema esportiu ja el porta sempre.
1: Jo ara volia fer esment, abans de tot, doncs d'agrair la demanda que em va fer en el seu dia, la temporada passada, en Pepe Santos, que em va dir, escolta, tu pots cuidar-te dels resultats i del dietari que parlarem ara del cap de setmana següent, no?
0: Aquí serà sobretot el dietari, o sigui, sí, el que sí. Serien el que passarà, no? El que després, ai, perdona, el que vindrà. El que passarà ja és un altre tema. Es tracta d'això, de conèixer doncs el calendari esportiu que tindrem durant aquest cap de setmana, que és dissabte i diumenge. A vegades pot ser ja el mateix divendres, no sé, això ho explicaràs tu.
1: Sí. I van tenir una informació que és referent a l'altre cap de setmana, però que la gent es té d'inscriure abans de la data aquesta, no? Però, doncs, continuant amb el que deia, doncs, agrair la demanda que em va fer el seu dia el Pepe Santos, que no em va venir de nou perquè ja havia, com ja saps, ja havia tractat el tema
0: molts anys
1: en el setmanari Montbui.
0: Molts anys vas estar seguint. En aquell moment era, Joan, era calendari del que es faria resultat i comentaris també.
1: I tot, cròniques. D'altres, de tot el que havia passat o tenia de venir el cap de setmana anterior o bé durant la setmana anterior.
0: Tot el que
1: passava.
0: O bé
1: el cap de setmana ampliat. També vam demanar la col·laboració d'algunes entitats doncs, que no podíem abarcar o desconeixíem, i llavors ens feien arribar la informació a la redacció.
0: Doncs vinga, a veure, anem amb nosaltres
1: anem a parlar del tema.
0: Com ho tenim el cap de setmana primer?
1: Comença a haver-hi activitat.
0: Molt bé.
1: Que no és que no n'hi hagi hagut, perquè la majoria d'equips, si més amb més anticipació o amb menys, ja han fet els seus partits amistosos. Vull dir, salvo el futbol, que destacarem després, que hi ha hagut moltes novetats.
0: Pues no sé si és millor després o deixar les novetats o el que pugui haver-hi més de notícia pel principi.
1: Són pinzellades d'altres esports. En quant al ciclisme, el dia 27...
0: De l'esport ciclista
1: Calderí, parlem, sí. Ja des de primers de setembre han reprès les activitats que el mes d'agost havien quedat aturades. Llavors, però a part d'això, fan una sortida especial a Collformic el proper dia 24. I llavors les persones interessades, tant si estan en el club com si no, tenen d'inscriure's a la web del club, que és el 628 90 71 90, i 627 58 28 99, perquè és en places limitades, suposo, i tenen de sortir des de l'estació d'autobusos amb un autobús i desplaçar-se de Collformic cap aquí, que seran 47 quilòmetres, val? Això és el més, diguéssim, de ciclisme, a part de les sortides que fan ja dominicals i de cap de setmana. Canviem d'esport. En hoquei patins, aquests dies 18 i 19 de setembre se juga a Cerdanyola. Del Club Natació
0: Caldes.
1: Perdó, del Club Hoquei Caldes Reca Blàser.
0: Clar, perquè aquest és el que...
1: Havia estat del Club Natació...
0: No, però ara és el Reca Blàser.
1: Fa uns quants anys enrere, però llavors ja no. I igual que noies, hi ha un torneig internacional que es diuen Lluc Golden Cat, que se juga en el pavelló de Cerdanyola del Vallès. I hi ha dos jugadors del Caldes en la categoria sub-23 que formen part de la selecció catalana, que són el Biel Recassens, porter, i Bernat Issa, com a jugador. Val? Això hauríem de fer esment, perquè aquí a Caldes hi ha un bon planter de hockey, i no solament pel que fa al primer equip, que bueno, ja ho comentarem la setmana que ve, perquè fins a la setmana que ve no comença la prèvia de la Hockey Lliga, que se retrassa fins a finals d'octubre. Llavors la setmana que ve comença la Lliga Catalana, que ja ho comentarem
0: aquesta,
1: la setmana que ve.
0: Ja, no? Però aquí és per on aniria el primer equip.
1: Sí. El que sí, aquest que dissabte, concretament a les 8, parlant del dietari i de l'agenda, aquest primer equip juga el darrer partit amistós de la pretemporada, diguéssim, contra un altre equip de l'Hockey Lliga, que és el Noia. Val? Fins ara els resultats han estat bastant correctes, tenint en compte que també hi ha hagut canvis en la plantilla del primer equip. Bueno, en quant a les noies, ja s'ha comentat que van participar a la Supercopa Femenina, organitzada per la Federació Catalana, a Mollerussa, i bueno, van tornar-se a enfrontar amb el Mataró, i amb un resultat bastant positiu, malgrat perdre per 3-1.
0: Val. Continuem precisament parlant de lo que es toca, que és el que hi ha, o sigui, el que hi ha al cap de setmana.
1: Sí. Bueno, aquest cap de setmana cal esmentar, a part del partit d'aquest de hockey patins que hi ha amistós, entrem ja en la lliga.
0: Exacte.
1: En la lliga aquesta setmana només tenim, per començar, ja hem avançat abans, que les altres activitats esportives bueno, aquí a Caldes podem gaudir de bastant esport, no comencen a competir, diguéssim.
0: De moment no comença, aquest cap de setmana no.
1: Bàsquet en la seva modalitat, diverses modalitats, masculí i femení, fins la setmana que ve. En futbol sala igual, depenent també de la categoria que estiguin inscrits aquests equips. Waterpolo començaran, suposo, molt més tard. Futbol sala masculí i femení, i bueno, en bàsquet, que ja ho comentarem. Tots aquests esports fins la setmana que ve no comencen en una certa mesura, en un grau tant en lliga com en hockey, que ja ho hem comentat, la lliga catalana, Val? Que és una semi-oficial, diguéssim, és organitzada per la Federació Catalana, no l'hockey lliga, que vindrà després, que això ja és a càrrec de la Federació Espanyola. Val? Aquesta setmana, i com a fet històric, és la que ja s'ha anunciat aquí, la retransmissió del partit del primer equip de futbol, que això ja em dic que és...
0: Aquest partit de futbol sí que ja és aquest cap de setmana.
1: És l'inici de la Lliga de Primera Catalana. És la primera jornada, i el Caldes, doncs, precisament, jugarà aquí, al migdia, el diumenge a les 12, contra el Sant Cugat del Vallès. Un equip que la federació l'ha canviat de grup. Ja estava en la mateixa categoria, però el van canviar de grup. Hi ha 5 novetats en quant pel que fa als equips que es trobarà al Caldes aquesta temporada. Val? Un és aquest que hem esmentat, el Sant Cugat, que l'han canviat de grup, i altres com el Torelló, després hi ha el Porqueres i el Quart, que són campions de la segona categoria, que han pujat, d'acord? Pel que fa al Caldes, doncs salvo l'entrenador, que continua, el José Luis Duque, el resto, bueno, ha canviat el coordinador esportiu de l'entitat, i el de més, hi ha molta variació de jugadors en el primer equip. Per donar una idea, aquest any el Caldes ha nutrit el Granollers, per dir-ho d'una manera, amb 6 jugadors. Sis jugadors que hi ha en la primera plantilla del Granollers, que juga a la mateixa categoria que el Caldes, estan en aquest club, i que havien estat en el club de futbol Caldes. Hi ha molts canvis, fins i tot hi ha 17, jo tinc comptabilitzats 17 altes de jugadors a l'equip. I només 6 jugadors que mantenen el mateix equip de la temporada passada. Com hem dit abans, ha estat l'entitat que més abans ha entrat en joc, ha començat a entrenar. Ja s'ha comentat lo de la participació del Caldes en els torneigs històrics, que ha sigut, diguéssim, com un calentament, perquè la diferència de categoria que s'ha vist en el Caldes respecte als altres equips que han jugat ha sigut bastant notòria, vull dir, el Caldes era bastant. Ara sí, ha jugat contra un equip de superior categoria i ha jugat contra altres.
0: Joan, però com ens hem de centrar una mica en el calendari, hi ha altres esports, com per exemple el bàsquet, com està, vull dir, aquest cap de setmana?
1: No, juguen, em sembla ser algun partit amistós, però encara ja et dic, no és definitiu.
0: Clar, i pensem que tenim bàsquet masculí, bàsquet femení.
1: Hi ha dos sèniors que en diuen i després hi ha un femení.
0: Vale.
1: Tant el masculí com el femení comencen
0: la setmana que ve. Després, futbol sala.
1: Futbol sala igual.
0: També, la setmana que ve.
1: Futbol sala també.
0: I quins esports ens queden?
1: Hi ha la Penya Verdaguer en futbol sala, que no és club natació.
0: Vale.
1: No és club natació, que aquesta entitat doncs canvia també d'entrenador, passa del que hi havia al club natació Caldes, i llavors tenen el Jonathan Muñoz com a entrenador. La plantilla és bàsicament de Caldes, i l'únic reforços pel que fa referència a aquesta entitat venen d'altres clubs que estaven o bé del club de futbol Caldes. Però el més fet important és que van ser campions de la temporada passada de Lliga i per un acord federatiu hi ha una categoria de més del futbol sala i van pujar dues divisions. O sigui que estaran a la categoria de primera catalana.
0: Vale.
1: Això és el més destacat.
0: I és lo que
1: hores d'ara,
0: De fet tot el que tenim al cap de setmana, de fet, es queda més reduït en el futbol.
1: Oficialment.
0: Sí.
1: I van haver aquest amistós.
0: Ai, l'amistós del Rec al Làser. Sí.
1: Sí, del Rec al Làser.
0: Doncs, aleshores, avui ho deixem aquí. I bé, com sempre, doncs cada setmana tot t'esperem. Moltes gràcies. I, en principi, si no hi ha res més que vulguis destacar...
1: La setmana que ve, d'una manera o
0: altra... Aleshores tindrem més feina.
1: Tindrem més feina.
0: Sí, perquè hi ha molt més coses.
1: Entraran a l'hoquei patins, encara que sigui la Lliga Catalana, però sí que hi haurà les dues categories de bàsquet i de futbol sala.
0: Pues això vol dir que la setmana que ve encara podrem explicar més coses.
1: Sí.
0: Doncs per aquesta ho deixem aquí. Moltes gràcies, Joan, i molt bon cap de setmana. I si vas a veure el futbol, que vagi bé.
1: Sí, molt bé. Esperem a veure aquesta nova temporada com es desenvolupa. De moment, sembla ser que és bastant positiva, malgrat els canvis en la plantilla.
0: Molt bé. Gràcies.

0: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: La nit dels clèrics, el planeta de la música independent.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

I nosaltres, després d'escoltar el Joan Serrat amb aquest calendari esportiu d'aquest cap de setmana, continuem amb la tercera, vull dir, per arribar fins al final, que és arribarem fins a les 12.

0: fusiona, en el moment que es fusiona, forma ja és sota el paraigua com Institut Escola. De moment el departament el que fa és deixar el nom normalment del propi municipi, i ara la comunitat ha de posar-li, no, com a identitat, no, pues un nom. I bueno, aquí estem ara, aquest primer trimestre ja tornem a engegar aquest procés, a veure si definitivament tenim el nostre nom.
1: El nom ja que serà definitiu.
0: Sí.
1: Doncs mira, parlo una mica del que sé, perquè tampoc és, vull dir, del que a vegades, doncs mira, a veure, què fa, és la directora de l'institut escola. Però concretament de l'educació secundària estem parlant, no, també és tota la direcció de tot plegat,
0: sí,
1: Institut Escola.
0: Sí, en el moment que es fusiona i és Institut Escola, és un únic equip directiu, i per tant una única directora. Per tant és de tot el centre, des d'I3 fins a quart d'ESO.
1: Sí, perquè de fet has liderat l'escola, o sigui, el que seria la direcció de l'escola El Calderí, i ara doncs és... estàs en aquesta transició, t'ha agafat aquesta transició i és la directora de tot plegat, no?
0: Correcte.
1: O sigui, des de P3 fins a acabar l'ESO, fins a 16 anys.
0: Exacte.
1: Mm-hmm. És un projecte que culmina, de fet, aquest setembre. Oi, culmina el projecte ara o és al desembre?
0: No, com a projecte...
1: O sigui, diria l'estrena del nou edifici definitiu, no?
0: Sí.
1: Després d'anys de barracons, etc.
0: Correcte.
1: Bueno, que si dic barracons no es diu, tenia un altre nom.
0: Bueno, però tu,
1: és igual,
0: tothom
1: però sí,
0: ho entén com a barracons.
1: Barracons,
0: sí.
1: Cargoleres.
0: Sí, aquestes cargoleres van començar amb el Calderí, vull dir, ja fa des del 2006. I sí que és cert que és a partir d'aquest setembre, no?, que ja aquestes cargoleres ja no existeixen, ja han desaparegut totes, i hem estrenat, no?, aquesta ampliació d'edifici, perquè edifici ja n'hi havia una part.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, és aquestes obres que es van fer a continuació.
0: Correcte. I per tant, hem estrenat aquesta ampliació de l'edifici.
1: Mm-hmm. O sigui, ara ja sí que cadascú, però dins de l'edifici, des dels més petits fins als més grans. Doncs parlarem de l'arrencada del curs, de les novetats pedagògiques del nou edifici, que també, i de fet que ara ja l'has comentat, però sí cal dir alguna cosa més, sobretot de les parts que podrien dir que són més noves i que, no sé, com espais de sales per fer xerrades, etc., no?
0: Uh-huh.
1: Han de ja dir que són les típiques aules dels alumnes. També de la convivència i de la comunitat i en si, pues, per què no, dels reptes de futur del centre.
0: Uh-huh.
1: A veure, comencem per l'arrencada. Des de la setmana passada que va començar el nou curs.
0: Sí.
1: Com ha arrencat aquest nou curs escolar? És a dir, quines han estat les primeres sensacions de l'equip, de l'alumnat, de les famílies?
0: Bé, per tots nosaltres ha estat una il·lusió molt gran, no?, poder estrenar aquesta nova part d'edifici, perquè jo us he de dir que no només ha estat una millora pels que estaven a les cargoleres, no?, és a dir, pels d'infantil i primària, sinó que tots hi hem sortit guanyant, secundària també, perquè ens ha permès... guanyar espais tots plegats, és a dir, infantil i primària estrenen aquesta part nova i a secundària queden aules que eren específiques que no es podien utilitzar com a tals, havien de ser aules ordinàries, doncs ara ja poden, no?, tenir el seu ús, com pot ser l'aula de música. S'han guanyat amb departament, s'ha guanyat en general tots plegats. I a l'inici va ser, doncs, això, de molta il·lusió, no?, de per fi aconseguir un edifici, que tots estiguem a dins de l'edifici.
1: I dins de l'edifici,
0: correcte,
1: que no estava en aquesta separació, que podríem,
0: exacte,
1: dir com quedava com un menys preu, no? Vull dir, que no és que estiguessin malament, però clar, és una diferència, no?
0: Clar, jo crec que la comunitat, els pares i tot, no ho veien com un menys preu, perquè sempre hem intentat cuidar-ho molt i els alumnes estaven bé, però sí que és veritat que no ho podem comparar, vull dir, estar en un edifici i no té res a veure estar en una escargolera, que no vol dir que no estiguéssim malament, però clar, hem guanyat en qualitat, hem guanyat en moltes coses.
1: Home, i tant, qualitat, i tot i que no eren sales petites, però clar, són més grans, són més completes, no?
0: Sí, sí, sí.